0: infància i l'adolescència del Departament de Drets Socials.
1: I ara marxem cap a Madrid. El govern espanyol manté la confiança en José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència, mentre que des de Suma els socis de govern li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i fins ara amic de Zapatero, declarava com l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra el 2020. Àngels Lafuente.
2: Mentre el Massai tanca files en Zapatero i respecta que s'expliqui quan ho consideri oportú, des de Suma, Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
3: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
4: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
2: La ministra portaveu ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia, sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia.
1: Seguim amb més notícies. A aquesta hora també us estem destacant que el Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreten quin mecanisme s'utilitzarà. París, Isabel Galí.
5: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos al mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027 els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insubmisa hi hagi votat en contra.
1: I seguim a París perquè França fa un pas més per endurir les penes contra agressors sexuals a menors. L'Assemblea Francesa ha aprovat una reforma de la llei que preveu condemnes a cadena perpètua per als violadors en sèrie de menors de 15 anys, Isabel.
5: La llei introdueix una mesura fins ara reservada als crims contra la humanitat, que la violència sexual contra menors no prescrigui. Un altre article del text, la pena a perpetuïtat per als violadors en sèrie de menors de 15 anys, genera dubtes entre els professionals. Creuen que en lloc de protegir el menor, el pot tancar encara més en el silenci. Silenci i la por davant la possibilitat que l'agressor sigui un familiar. El Senat revisarà aquesta llei integral de protecció als menors a l'octubre i, si és aprovada, podrà entrar en vigor.
1: I de França cap a Ucraïna, el president d'aquest país, Volodymyr Zelensky, destitueix el comandant en cap de l'exèrcit en una ampliació de la crisi de govern que la setmana passada ja va provocar inusuals protestes ciutadanes quan va prescindir del titular de defensa. La nova destitució sembla confirmar els rumors inicials que els dos destituïts mantenien un conflicte personal, suposadament per desavinences en la gestió de la guerra contra Rússia. Zelensky justificava així la decisió.
6: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mikhail Drapaty.
1: L'ara despatxat comandant en cap de l'exèrcit s'ha acomiadat escrivint a xarxes socials que l'exèrcit ucraïnès, que lluitava contra Moscou a la defensiva, ara està a l'ofensiva. El president Zelensky li ha agraït la feina i al mateix temps ha revelat que ha ofert al destituït ministre de Defensa una posició de poder rellevant que no ha detallat.
6: He reunit amb Mikhail Fedorov i li he ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
1: Tot apunta que el càrrec es tractaria d'encapçalar les relacions bilaterals amb els Estats Units. I tancarem aquest bloc internacional explicant-vos que Àustria obre avui una comissaria de policia a la casa on va néixer Adolf Hitler. La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia. L'edifici està situat en un carrer comercial de la petita ciutat de Branau am Inn. El cost de la reforma ha pujat fins als 20 milions d'euros i la comissaria s'inaugura 3 anys més tard del que estava previst. Damunt l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme". Ens ho recorden milions de morts. Les autoritats confien que amb aquest projecte s'apavaiguin les crítiques pel retard en el reconeixement del paper d'Àustria al l'Holocaust. 65.000 jueus austríacs van ser assassinats i a 130.000 els van obligar a exiliar-se. Ara bé, l'extrema dreta neonazi continua guanyant terreny en les enquestes d'opinió.

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tornem a casa nostra, us ho dèiem en el sumari. Unió de Pagesos demana la nul·litat del Pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori, el conegut com a Plater. Alerta que afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, on s'hi podran posar plaques solars o molins de vent. Girona, Fèlix Martín.
2: Denuncien que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals. I obre les portes també als propietaris dels terrenys a vendre-s'ho a les grans companyies energètiques per treure'n més profit. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Exigim la nul·litat d'aquest plater i que es tomi a la desella sortida i se'n redacti un de nou com cal. La Unió de Pagesos defensa un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum.
2: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al projecte del govern.
1: Doncs aquesta denúncia que fa Unió de Pagesos ha coincidit en el dia en què hem conegut aquesta dada. Les energies renovables només cobreixen un 15% de la demanda, lluny del 50% fixat per al 2030. A més, es detecta una davallada tant en la generació com en el pes que tenen les renovables en la demanda elèctrica, ho constata l'informe anual de l'Observatori de les Energies Renovables. Raül Rodríguez és un dels autors de l'estudi i adverteix d'això.
4: Al ritme actual no assolirem els objectius de cara al 2030.
1: Segons l'informe, el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia renovable que el 2024. Raül Rodríguez diu que una de les traves és el cost que té implantar un projecte de renovables a Catalunya.
4: Catalunya aplica les taxes de tramitació més elevades de l'Estat. Per un parc eòlic tipus de 50 megas, la taxa és de 119.521 euros. Això és gairebé 9 vegades més que l'Aragó, 20 vegades més que Galícia i prop de 600 vegades més que Navarra.
1: Actualment hi ha 1.300 projectes d'eòlica i fotovoltaica pendents d'aprovació a Catalunya. I els fraus fets amb targetes bancàries o transferències són la principal causa de reclamació dels clients contra les entitats bancàries. Són una de cada tres queixes que rep el Banc d'Espanya. Han augmentat un 30% en un any i van a l'alça. El fet que siguin operacions digitals afavoreix el frau, segons Alberto Ríos, que és director general de conducta financera del Banc d'Espanya.
5: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente, y me temo que los datos del año 26 muestran también esta misma tendencia. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
1: En conjunt, el Banc d'Espanya va rebre el 2025 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. Tres quarts de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè a aquesta hora una nova incidència a Rodalies ja resolta. L'estació del Prat provoca retards d'uns 20 minuts a la R2 Sud i a les línies regionals Sud. Això és R16, R14, R13, R15 i R17. Recordem que les línies R13 i R14 la circulació està interrompuda entre Lleida i la plana Picamoixons per un robatori de coure dilluns al vespre a l'estació de Vinaixa. A les Garrigues hi ha transport alternatiu per carretera. I atenció també als usuaris de l'alta velocitat perquè avui un nou robatori de coure, en aquest cas a l'estació de la Sagrera, està provocant retards d'uns 15 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona. Encara en l'àmbit del transport públic, una incidència al tram de Barcelona fa que les línies T1, T2 i T3 circulin amb freqüències de pas alterades. Pel que fa a les carreteres, les retencions més destacades a aquesta hora segueixen sent a l'àrea de Barcelona. Hi ha lentitud a la B20, a Santa Coloma, C58, a Montcada, cap al Nus de la Trinitat, també a la B23, a Esplugues, d'accés cap a la Diagonal i a la Ronda, sobretot sentit Llobregat.
0: El temps.
1: Jofre Genuer.
7: Hem començat aquest dimecres amb temperatures elevades un altre cop, amb valors que no han baixat d'aquests valors tòrrids, és a dir, dels 25 graus, en molts sectors de la costa, del Maresme, del Barcelonès, també cap a les Terres de l'Ebre, entre zones del Baix Ebre, Terra Alta, temperatures de 24, 25 o 26 graus, fins i tot. De fet, el valor més elevat a la ciutat de Barcelona, 27, i a l'interior, temperatures que potser han baixat un palet, però encara molt tropicals, és a dir, que no han baixat dels 20, 22 a Lleida, també valors de 20 graus a Cervera, 22 a Manresa, i els valors més baixos cap a l'àrea del Pirineu, amb més fresca, han baixat un palet respecte a ahir, un grau o dos també, a Viella 15 graus, o també al Pont de Suert, també a Puigcerdà 15 graus. Bé, avui esperem que les temperatures recullin un palet, potser perdin un parell de graus, notarem poc.

bàsicament. Això podria passar al llarg de la tarda. I pels propers dies repunta la calor entre demà i demà passat, sobretot divendres, per baixar clarament al llarg del cap de setmana, que sembla que tindrem una baixada força general de cara a diumenge i, a més, amb ruixats.

0: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
2: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
1: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
1: 3Cat Info.
3: Passant 4 minuts de 3 quarts de 9, continuem amb més notícies. Llum verda del govern espanyol al programa Autoplus de noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per a tots els vehicles comprats aquest any. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix segons les característiques i l'origen del cotxe, furgoneta, moto o camió que es compri. Detallava el ministre d'Indústria, Jordi Hereu.
4: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
3: El programa Autoplus té un fons de 400 milions d'euros. I dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns del barri del Putxet de Barcelona desallotjats per un esvoranc a gestionar i a tramitar les ajudes econòmiques. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions subterrànies a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns afectats.
5: Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a pues, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
3: L'esvoranc va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Només els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles han pogut tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. Ara marxem cap a Lleida. La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica, un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. L'equipament servirà per investigar com adaptar millor els cultius a la sequera o la salinització del sol. Júlia Albacar.
6: El nou centre d'edició genòmica de cereals s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. Ho explica el director del centre de recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet.
7: Quins són aquests reptes? Manca de productivitat, dificultat davant de vents climàtics extrems, problemes de malalties i plagues, problemes de, per exemple, de salinitat de sòls i temes de pesticides, tot això podem solventar amb edició genòmica.
6: Que remarca que serà una tecnologia revolucionària al camp.
7: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
6: Los centres preveu que estigui en funcionament el 2028, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre noves tècniques genòmiques. Comportarà una inversió de 10 milions d'euros entre la construcció de l'edifici, la contractació de personal i la compra d'equipament. Tot plegat per potenciar la recerca i la investigació al país, com destaca la consellera d'Universitats, Núria Montserrat.
8: I dona resposta, com dèiem, als reptes que tenim com a país i també en el mar d'Europa. Volem esdevenir una de les 50 regions més innovadores d'Europa a l'horitzó 2030 i aquest projecte ens ajuda a consolidar i arribar a aquesta fita.
6: Les primeres investigacions se centraran especialment en l'arròs i el panís, però no es descarta ampliar la recerca a altres cultius segons la demanda del mercat.
3: I a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, han habilitat un estany artificial com a porta d'entrada dels aiguamolls. Té 9 hectàrees i és a tocar del nucli antic, en una zona que antigament formava part de l'estany de Castelló-Girona. Laia Claret.
9: Es diu estany de la vila és artificial i s'omplirà amb aigua regenerada de la depuradora. L'Ajuntament va comprar els terrenys i ha posat en marxa el projecte amb l'obertura de la canonada que l'ha de bastir. La previsió és que estigui rajant a principis de setembre per arribar als 20-30 centímetres que es calcula que tindrà de fondària. La voluntat és que, un cop en funcionament, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida d'aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
10: Per nosaltres és retornar al municipi.

0: En principi, un antic estany, no? Recuperar doncs, també aquesta reconnexió amb els aiguamolls de l'Empordà, que per nosaltres és crucial i molt important. Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric, és posar en valor aquest patrimoni natural del nostre municipi.
1: Pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
2: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, anant a un altre lloc, amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
1: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través de fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de comprar els terrenys.
3: Els treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals disposen d'un nou instrument que regula les relacions laborals en el sector. Es tracta del nou Estatut de l'Artista. És una eina que ahir va aprovar el govern espanyol i que vol evitar abusos o assetjament. És per això que la nova norma incideix en el protocol d'assetjament per primera vegada regular la relació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector. També com a novetat exigirà de manera obligatòria la figura de l'anomenat coordinador d'intimitat a les escenes íntimes o sexuals. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, destacava la importancia de aquel texto.
4: El aplauso dura unos minutos. Los derechos de quienes hacen posible ese aplauso tienen que durar toda una vida. Esta es la reforma laboral de la cultura, para quien vive de la escena, delante y detrás del telón, porque sin derechos no hay telón que se sostenga.
3: El nou Estatut de l'Artista defineix com a jornada laboral els assajos, la preproducció també o la promoció. I polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels països catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig a l'oposició i de diversos sectors socials. Ana Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
3: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora.
1: Esport.
3: Montse Raya, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per les 5 pròximes temporades. El jugador que prové del Borussia Dortmund ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Adeyemi és a Barcelona a l'espera d'aquest anunci oficial per incorporar-se ja a la plantilla blaugrana. El Barça té tancada la incorporació d'un altre extrem, és el jove de 18 anys, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Bisibu, un jugador de molta projecció. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per a Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estat d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. L'entorn del central de l'Atlètic Club va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar present blaugrana la voluntat de Laporta de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. L'Espanyol tindrà més diners per poder fitxar. El club augmentarà el límit salarial amb una ampliació de capital que convertirà en accions part del deute. Un Espanyol que té gairebé 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat. En partit amistós jugat ahir a Peralada, Espanyol 4, Pau 0. Els blanguiblaus van golejar l'equip francès de la segona divisió amb gols de Rafa Bausà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona. Sentim Bausà, que ha marcat en els dos amistosos de l'Espanyol.
7: Sí, l'equip està bé. S'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
6: A la segona divisió, el Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. El partit es pot veure en directe per Esport 3.
8: 3CAT Info.
6: El Barça de bàsquet fa el sisè fitxatge per a la nova temporada. L'aler nord-americà Stanley Umude, nigerià, que juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Mentrestant, Toko Shengelia ha de decidir aquesta setmana si continua a Barça. Jordi Trias, adjunt a la direcció del Club Blaugrana.
9: Bueno, jo penso que la gent ha d'estar contenta perquè és veritat que serà en gran part un canvi de projecte. S'està treballant molt. Intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Avui es disputa la 17a etapa del Tour, 175 quilòmetres des de Chambéry fins a Boiron, propicis per a l'escapada. Pogacar surt com a líder amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel, que va guanyar la crono d'ahir i retalla mig minut al líder a la general. El belga va sumar ahir el segon triomf d'etapa consecutiu en aquesta ronda francesa. I en waterpolo avui comença a Sydney, Austràlia, la superfinal de la Copa del Món en categoria masculina i femenina. Als quarts femenins, avui la selecció espanyola amb 13 de 14 jugadores catalanes juga contra Hongria. Sentim Paula Prats.
10: Està fent una preparació en la que estem treballant una mica en tots els aspectes tàctics i que jo crec que ens anirà molt bé per reforçar, no, el grup. Crec que estem en un bon moment, tant físicament com tàcticament.
8: Trescat Info.

0: Primer titular aquesta hora per saber com està el trànsit. Endavant, equip viari.
1: Nou matí amb retards destacats a Rodalies. La R2 Sud i línia regional Sud circulen amb 20 minuts de retard per una incidència ja resolta. A la R13 i R14 segueix la circulació interrompuda entre Lleida i la plana Picamoixons per robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera i un nou robatori de coure. Aquest matí a la Sagrera provoca retards d'entre 15 i 20 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona.
0: Mor als 103 anys Josep Vallverdú, autor total, referent de les lletres catalanes, especialment de la literatura infantil i juvenil, amb personatges com el gos Rovelló. El reconeixement rebuts en vida com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'hi afegeixen ara veus de tots els àmbits que destaquen la seva figura, les seves aportacions i el llegat que deixa. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no els canvis que ha d'aprovar el Congrés. També prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contemplen multes per als menors que fumen. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. El govern espanyol convoca el Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a les últimes hores. També s'investiga la mort a Màlaga d'una altra dona. Si aquesta última s'acaba confirmant, ja serien 32 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. L'administració de Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui mateix. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky amplia la crisi de govern que la setmana passada va provocar inusuals protestes ciutadanes i ara destitueix el comandant en cap de l'exèrcit. Tot apunta que el destituït mantenia un conflicte personal per la gestió de la guerra contra Rússia amb el ministre de Defensa despatxat prèviament. Unió de Pagesos demana la nul·litat del pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori, és el Plàter. Destaca que afecta una quarta part del sòl agrari de Catalunya. Això mentre les dades del 2025 conclouen que les renovables només cobreixen un 15% de la demanda, lluny de l'objectiu del 50% fixat de cara al 2030. I la Universitat de Lleida tindrà un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. El Centre d'Edició Genòmica ha d'aportar solucions sobre com adaptar millor els cultius a la sequera o la salinització del sòl.
2: Esports. El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrema de Yemi per les 5 pròximes temporades i fitxa un altre extrema, el jove belga de 18 anys, Bissibu, que tindrà fitxa del filial, el central de l'Atlètic Club Laport, s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa. El Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre i per Esport 3. I el Tour 17a etapa de 174 quilòmetres amb Pogacar, que manté 4 minuts 32 segons sobre Benepul, que hi va guanyar la crono individual.
0: I el temps, calor intensa amb xafogó a la costa, alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim, dispers i ambient enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, tot i així superaran els 35 graus i les pròximes als 40 en zones més càlides.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 5 minuts de les 9. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins al punt de les 10. Estel Batet Carles.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Doncs de seguida marxem cap al Parlament perquè avui s'hi viurà l'últim cara a cara del curs polític entre el president Salvador Illa i l'oposició. Serà a partir d'aquí a pocs minuts, a l'última sessió de control, el president de la Generalitat i el govern abans de les vacances. De seguida hi anirem, abans però us expliquem que ha mort l'escriptor Josep Vallverdú. Tenia 103 anys. Autor de pes de les lletres catalanes, va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60. Considerat un autor total, va cultivar la majoria de gèneres, de la narrativa a la poesia, de les traduccions al periodisme. Va néixer a Lleida i ha viscut els últims 10 anys a Balaguer, a la Noguera. Va popularitzar la literatura infantil amb el seu personatge del gos rovelló l'any 1968 i tot just fa uns mesos en va fer una última entrega a l'editorial. Té una llarga producció de més de 300 títols, a més dels articles que va escriure a diaris i també una llarga col·lecció de reconeixements que culminen amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El 2023 es va commemorar el seu centenari, en vida, i des d'aleshores vivia cada dia com un premi afegit. A Catalunya Ràdio va fer una de les seves últimes entrevistes al programa El Divan, amb la Sílvia Coppolo.
4: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat o que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació, i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
0: Doncs justament podem marxar ara cap al Parlament. Ha començat una mica més tard la sessió de control del govern, justament perquè hi ha hagut aquest reconeixement a Josep Vallverdú. Sentim ara aquesta sessió de control.
5: A Europa, un aval rotund a la llei d'amnistia. Ara els jutges espanyols ja no tenen excuses per no aplicar-la. Almenys podrien fer com vostè, que primer va dir ni amnistia ni nada d'eso, i ara en canvi sembla que hagi estat el ponent de la llei. Fet aquest apunt necessari, acaba el curs polític i vostè ha suspès, president, en la gestió i en la defensa de Catalunya. Podria posar molts exemples, com hem fet durant aquests darrers mesos, però avui en diré només dos, que exemplifiquen molt bé el seu govern. El primer, sobre la gestió. El curs escolar començarà de la mateixa manera que es va acabar, amb una vaga. Vostè va anunciar un acord històric i la realitat és que no ha resolt res. Al contrari, ho ha empitjorat encara més. I mira que era difícil de fer això. Al setembre, el seu conflicte amb els docents continuarà encara ben viu. I el segon, sobre la defensa de Catalunya. Les dades d'inversió del govern espanyol són demolidores. 452 euros per madrileny, 162 per català. 452, 162. Madrid rep gairebé 3 vegades més que Catalunya. Això no correspon ni amb el pes econòmic ni amb el pes demogràfic. Catalunya és una de les primeres a aportar i és una de les últimes a rebre. Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera. L'únic que proposa és un consorci amb el suport d'Esquerra, si això ser útils millor que no donen lliçons. President, Catalunya no necessita un consorci. O és que Madrid en té, de consorci? Catalunya el que necessita és un president que exigisca allò que ens correspon. I per tant, una recomanació. Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu. I sobretot, que aprofite per reflexionar, perquè el principal problema d'aquest país ja no és només el seu govern, el principal problema d'aquest país és sobretot vostè.

0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Moltes gràcies, senyor president. Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i creu Sant Jordi. Senyora Mònica Sales, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia. Per aquells que tenien dubtes, no sóc jo els que m'hi conto entre ells, deixa clar que la llei d'amnistia és una llei conforme al dret europeu. Jo he explicat des del primer dia que soc president de Catalunya i he demanat que s'apliqui amb agilitat i diligència aquesta llei. He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent. I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? Perquè jo, no fa ni dos anys que soc president, he posat una proposta de solució damunt de la taula, que és crear una eina perquè el govern de Catalunya tingui el control de l'execució d'aquestes inversions, que és un consorci d'inversions. A vostè hi poc semblava poc, però no he vist a vostè ni al seu grup cap proposta per resoldre això, més que queixar-se. I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, consorci d'inversions. I la pregunta que li faig és, vostès estan per la política útil per ajudar a resoldre les coses o no? Perquè també vostès tenen una capacitat d'influència al Congrés dels Diputats. No només vostès, no ho oblidin. Hi ha 19 diputats de la meva formació política, hi ha diputats d'Esquerra Republicana, hi ha diputats dels Comuns, però vostès també en tenen 7 de diputats. Estan per ajudar a resoldre això? Estan per exercir la seva influència a favor de que això es corregeixi, que no serà fàcil ni immediat, o estan només per queixar-se? I no m'ha estranyat la conclusió del seu balanç del meu govern és diametralment oposada a la que faig jo. Jo no m'agrada ser autocomplaent, però sí que li dic que Catalunya va bé i millorarà encara més.

0: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
1: President, el dia que vulga farem un front comú per defensar el concert econòmic. Sap quin any hi haurà més execució d'inversions de l'Estat a Catalunya? El 2017, un 81%, amb el president Carles Puigdemont. És la diferència entre defensar cada dia els interessos d'aquest país o supeditar-se als interessos del PSOE. Prenguen nota.

0: La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
1: Gràcies, president. President Illa, dilluns passat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la llei d'amnistia, desmuntant els hilarants arguments plantejats per l'Audiència Nacional i el Tribunal de Cuentas. El TJUE deixava ben clar, com sempre hem defensat, que la llei s'ajusta al dret europeu. Com abans, per 20 vegades el Tribunal Constitucional havia sentenciat que també era constitucional. Però tots sabem que no són jurídiques, sinó polítiques, les raons per les quals alguns tribunals no estan aplicant la llei, desobeint així la voluntat de la majoria parlamentària que l'aprovà. Des de dijous, si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata. Però som conscients que continuarem veient maniobres dilatòries. La llei d'amnistia és una victòria democràtica de l'independentisme, malgrat que ara alguns vulguin fer un relat diferent. Fer memòria, president, és recordar que vostè, que vostès, no la volien. Per això la seva interpretació de la motivació, aplicació i efectes o conseqüències polítiques de l'amnistia difereixen de la nostra. Perquè amb l'amnistia, president, no acaba res. Per no acabar, no acaba ni amb tota la repressió que encara avui l'independentisme pateix. Perquè un cop s'apliqui, encara alguns haurà d'explicar qui va ordenar i qui va emparar l'espionatge amb Pegasus o les infiltracions policials fetes sota el mandat del govern més progressista de la història. I si aquestes encara avui segueixen. I això torna a ser fer memòria, president. L'amnistia, els deia, és una victòria política, perquè més enllà dels necessaris efectes personals que tindrà sobre els represaliats, suposa el reconeixement de l'existència d'un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Un conflicte democràtic, un conflicte de sobirania, un conflicte que l'Estat espanyol ha afrontat històricament amb repressió, també aquesta vegada. Per això ha calgut una amnistia que tornés el debat polític dins del marc democràtic, perquè com ha validat el TJUE, les amnisties són un instrument vàlid i legítim per a la resolució d'aquesta mena de conflictes. I això, president, vostès també ho obvien. President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se indigna i compleixi. Moltes gràcies.

0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president. Senyor Jové, ja m'he manifestat reiteradament i fa just uns minuts sobre la importància de la sentència de la justícia de la Unió Europea. Jo no perdré ni un segon en fer interpretacions i en recordar ni en justificar ni en què va passar. Tots sabem d'on venim. A mi m'importa mirar endavant. I l'amnistia era necessària perquè a Catalunya es poguessin normalitzar les relacions polítiques i perquè pogués tornar al terreny de la política el que mai hagués hagut de sortir al terreny de la política. Això és la meva interpretació. Estic fio per randa d'acord amb el preàmbul de la llei, d'amnistia per la normalització política, social i institucional de Catalunya. I des del primer dia m'he manifestat a favor de la publicació divergent i àgil d'aquesta llei. Espero que ara a ningú li quedi cap dubte. Ho vaig dir el mateix dia que vam conèixer, pocs minuts després de que coneguéssim aquesta sentència, en una declaració institucional que vaig fer com a president de la Generalitat de Catalunya al Palau de la Generalitat. A partir d'aquí, tots hem de poder fer política. Tots hem de poder respectar el marc de convivència i tots hem de poder expressar cap on volem que vagi el país. I si efectivament podem parlar de quin encaix ha de tenir Catalunya amb la resta d'Espanya. I aquí hi ha diferents posicions. Vostè representa una formació independentista i ja sap que no estic d'acord amb la independència, jo soc federalista, però n'hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots. Clar que sí, dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat. Moltes gràcies.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
2: Gràcies, president. Aprofitar els pocs segons que em queden per tenir unes sentides paraules d'homenatge per la immensa figura de Josep Vallverdú. Josep, mestre, que la terra et sigui lleu. Moltes gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández Álvarez.
3: Gracias, presidente. En su libro 1984, Orwell acuñó un término para definir la capacidad de los peores gobernantes para la manipulación y el adoctrinamiento y lo llamó el doble pensar, es decir, la capacidad de sostener dos tesis radicalmente contradictorias, asegurando que ambas son verdaderas en función de la conveniencia. Parece mentira, señorilla, que usted, tan modosito, se haya convertido en el mejor maestro de tan abyecta práctica. Porque sólo así puede usted felicitar en redes la victoria de España en el Mundial y a la vez votar en contra de recibir en el Parlamento a los catalanes campeones del mundo. Porque sólo así puede usted fingir emoción por la victoria de España y a la vez prometerle a Esquerra selecciones deportivas catalanas para enfrentarse a España. Ya sabemos que la oficina de selecciones que ha pactado con Esquerra Republicana no deja de ser una menjadora más donde colocar a los suyos y a sus socios. Tras la oficina de selecciones, ¿qué se juegan a que en breve anunciarán l'Observatori, el Pacte Nacional, la Taula pel Pacte, el Pacte per la Taula, el Consorci i, per suposat i donada la matèria, el Mediador Internacional? ¿Pero de verdad era necesario votar en contra de recibir aquí a los catalanes campeones? Yo le animo a rectificar, que le recibamos como merecen, porque han sido parte fundamental del triunfo, y poder gritar con ellos el lema que representa a los millones de catalanes que celebramos juntos un triunfo histórico. ¡Visca Cataluña y viva España! Muchas gracias.

0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Tocar d'oïdes té problemes. Jo no necessito cap acord del Parlament de Catalunya per saber què he de fer. A tots els esportistes catalans, no, posi's tranquil. I escolti bé el que li dic. A tots els esportistes catalans que han tingut èxits, m'he ofert per rebre's al Palau de la Generalitat. I ho vaig fer amb els nous jugadors catalans que formen part de la selecció espanyola. I no han pogut venir. S'ha equivocat. S'ha passat de frenada. No, aquí no han votat res en contra. Aquí hi ha hagut un intent d'instrumentalitzar la selecció i de fer política amb futbol per part d'alguns partits polítics com vostè. I apliquis lo d'Orbeo... I apliquis lo d'Orbeo a vostè mateix, perquè he sentit un dirigent del seu partit dir que l'agressió sediciosa al dret no pot quedar impune i molt menys recompensada. Aznar. Diu vostè que acatarà la sentència, diu el senyor Fregui que acatarà la sentència. Pacten amb Vox que diu que vol revisar això. On és vostè? Què fa el seu partit per Catalunya, a part de dir alguna tonteria d'en tant en tant? Gràcies.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández Álvarez.
2: Gracias, presidente. ¿Sabe cuál es la única ventaja? Es que son ustedes tan previsibles. Mire, no han tardado ni 25 segundos en practicar el doble pensar orwelliano. Lo ha hecho en la pregunta anterior sin sonrojarse, diciendo que usted ha defendido toda la vida la amnistía, y lo dice y se queda tan ancho. Lo mejor de todo es que lo practica también en la pregunta que yo le he formulado. Ahora resulta que usted puede valorar en redes la victoria de la selección española y eso es institucional. Si lo hago yo es politizar e instrumentalizar. Puede decir usted que recibirlos aquí no es importante y lo acaba de decir porque el Parlamento no es importante. Aquí solo su excelencia es importante, pero ¿de qué va? Ah, relájese un poco. Por lo tanto, mire, ayer votaron en contra de recibir a los catalanes campeones del mundo aquí. Eso es lo que tiene que rectificar y déjese de milongas. Muchas gracias.

0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Comuns té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach Torres.
1: Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. President, tortures amb electrodes, asfíxia amb bosses de plàstic, pallisses continuades, ofegaments... No estic parlant de Guantánamo, estic parlant de Via Laietana 43. Estic parlant de milers de persones, més de 4.000, que van ser torturades matí, tarda i nit, senzillament, per ser gitanos, homosexuals o d'esquerres. Moltes d'elles del PSUC, que aquest divendres farà 90 anys de la seva fundació. Estem al 2026. Què vol dir això? Doncs fa més de 50 anys que va morir el dictador i en 10 anys farà un centenar que van patir un cop d'estat franquista. I el nostre país va tard, va tardíssim, en veritat, en justícia i en reparació a totes les víctimes i a les seues famílies. Fa molt de temps que venim reclamant que Via Laietana siga un espai de memòria de manera íntegra, de manera total. Però la sorpresa ens la vam trobar aquest divendres passat, quan el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica va decidir declarar Via Laietana, sí, un espai de memòria, però compatible amb que continuï funcionant com una comissaria de la Policia Nacional. President, li demanem que ature aquest despropòsit. Li demanem que parli amb Marlaska, que parli amb el president Sánchez, que escolten a les entitats de drets humans, als experts, a les entitats memorialistes, a les de represaliades. La Policia Nacional ha de ser traslladada a un altre espai. I Via Laietana 43 ha de ser l'espai de memòria que Catalunya, la democràcia i les persones que van ser torturades mereixen. Un espai memorial a l'altura de l'Exesma a Buenos Aires o del Museu de la Topografia del Terror a Berlín. Al final no és tan difícil. Senzillament és seguir el camí que ens han marcat altres països com Argentina, com Xile o com Alemanya. Ja que arribem tan tard, com a mínim, fem-ho bé. Perquè si alguna cosa necessita el nostre país, i jo crec que més ara, i totes ens entenem, és la garantia de no repetició. I la millor pedagogia que podem fer comença per formes efectives de reparació a les torturades. I per tant, els demanem que Via Laietana 43 siga un espai de memòria en la seva totalitat i com més aviat, millor. Moltes gràcies.
2: Són 9:45 del matí, estem seguint en directe la sessió de control al govern. Ara el president Illes contestarà la pregunta de Jéssica Albiach referent a Via Laietana.
3: A tots aquests fets que van passar, i en dic el meu partit polític, el Partit dels Socialistes de Catalunya, és hereu de la tradició socialista que va ser víctima també d'aquestes tortures i que les va combatre i que ha contribuït a superar-les. Ho dic per deixar les coses també en aquest punt clares. I crec que tampoc fa falta que expliqui massa, perquè és de coneixement de tots i de totes, que quan el Partit Socialista ha pogut governar Espanya, ha pres passos decisius per no anar tan tard, com vostè diu que anem. I de tots els avenços que s'han donat en memòria democràtica, també comptàvem justament de presidents de la meva família política del Partit Socialista. I dit això, hi dic totalment d'acord en què Via Laietana ha de ser un espai de memòria democràtica. Ara també hi dic, l'actual policia nacional, que ocupa aquestes dependències, és una policia democràtica. I què no? És una policia democràtica. I per tant, vull deixar-ho clar i vull dir-ho davant de tothom. És una policia democràtica i crec que és compatible que puguin exercir les seves funcions en recuperar un espai de memòria democràtica.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra, té la paraula el diputat senyor Dani Cornellà i de Trell.
4: President, primer de tot, una victòria de tots? No. No s'equivoqui, nosaltres no compartim la seva selecció. Nosaltres continuem treballant per la selecció catalana i per la independència. Quan ens parla de fer avançar Catalunya des del progrés, la llibertat, la igualtat i la justícia social, ens preguntem si s'oblida que això no és ni ha estat possible per la desinversió sistemàtica i les polítiques que patim. Pensa exigir alguna cosa al govern socialista que reconegui Catalunya, que recuperi el dèficit acumulat durant dècades?
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
3: Senyor president, penso seguir fent el que estic fent, que és treballar, desenvolupar el pla
5: de govern i, efectivament, posar damunt de la taula instruments per revertir algunes inèrcies que no són positives per Catalunya, com, per exemple, una execució d'inversions del govern de l'Estat insuficient. Per això vam proposar un consorci d'inversions que espero que pugui prosperar.
0: Per respondre té la paraula el diputat senyor Dani Cornellà i de Trell.
4: Miri, president, porta 2 anys venent fum. No és hora ja de passar del fum a la proposta. El consorci del qual parla no té cap sentit. Com volen impulsar, gestionar i executar les principals infraestructures de l'Estat a Catalunya quan ens pressuposten 4 engrunes? De l'únic que servirà aquest consorci serà per fer el seguiment de la no execució i de la desinversió constant. I per això no cal cap consorci. Fa pocs dies ja s'ha publicat tota la informació i vostè la sap. Un 8,6% de l'inversió de l'Estat, tot i que portem un 20% del PIB, 162 euros per habitant de Catalunya. A Madrid, 452, tot dit. I no és una novetat, governin vostès o el Partit Popular. I li recordo, també va pactar el reconeixement de les seleccions esportives catalanes i que ha fet res. Bé, sí que ha fet alguna cosa. Vostè només és president d'una part del país, perquè encara que no impulsi la selecció catalana, vostè sí que reconeix la selecció espanyola. Vostè no compleix els acords que ha fet amb altres partits i es pensa que celebrant aquesta victòria ens faran ser espanyols. I tinguin clar que no ens faran ser espanyols. La seva bandera, la seva selecció no arregla els trens, no arregla els serveis públics, no arregla la desinversió crònica a Catalunya, no arregla res, i menys l'aplicació de l'amnistia. Per tant, vostès porten anys bloquejant Catalunya, impedint que avancem i construïm una Catalunya lliure, inclusiva, social i solidària. Contra Catalunya...
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
5: Gràcies. Vostè celebri el que tingui per convenient i no celebri el que no vulgui celebrar, però jo celebraré el que tingui per convenient també. I jo celebro que la selecció espanyola va guanyar un mundial, que 9 catalans hi participaven i crec que la immensa majoria de catalans i catalanes se n'anaven. Si vostè no, doncs ho respecto, però també respecti vostè i jo pugui fer el que crec que he de fer. No sé si m'ha explicat. Ho de vendre fum ho deixo per vostè. Perquè miri, ampliar l'aeroport no és vendre fum. La presentació de la pacificació de la Nacional 2 al Maresme no és vendre fum. Les inversions que s'han fet en el túnel de Rubí o en el túnel del Garraf amb Rodalies no són fum. El consorci d'inversions que hem presentat no és fum. Una proposta de finançament autonòmic no és fum. L'ampliació de l'estació de tractament d'aigües potables al Baix Llobregat no és fum. Tot això no és fum. El pla cures per reduir les llistes de manxa no és fum. Un gran projecte de llei per escurçar terminis per fer habitatge no és fum. Que 6 de cada 10 habitatges de protecció que es fan a Espanya són a Catalunya no és fum. Tot això és feina, feina i feina. Gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la, en nom del grup parlamentari mixt, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
6: 75 anys. Et penses que ja ho has vist tot i esperes que a les acaballes la vida et sigui plàcida i tranquil·la. Però surts a passejar el gos i no tornes a casa. Perquè mentre caminaves i prenies la fresca, et topes amb un marroquí de 18 anys que et degolla amb una ampolla de vidre trencada i que t'arrossega camp de blat de moro endins per abandonar-te moribunda. Es deia Dolors Agustí, per si els interessa. A ella no la nombrarà el president d'aquesta cambra a l'inici de la sessió, com sí que fa amb els immigrants il·legals que moren a la mar per culpa de l'efecte crida de l'extrema esquerra. A ella no li dedicaran cap minut de silenci aquí de fora, no. Procuraran que el seu nom resti en l'oblit i si algú fa preguntes, miraran de treure-li importància, cosa dels fets aïllats o brots psicòtics, i recalcaran que han rebaixat, això sí, el 5% dels furts. A ella ningú no li retornarà la vida que les polítiques proimmigracionistes dels darrers governs li han arrabassat. TV3 no li dedicarà cap reportatge. Els periodistes que vostè escriuen i col·loquen estan massa enfeinats, fent documentals per blanquejar els Mena i presentar-los com a víctimes davant la societat. Ens maten sense pressa, però sense pausa. Ja no hi ha atemptats multitudinaris a les Rambles. Ara ens esperen d'un a un sota un pont o se'ns enclasten contra el vehicle mentre esperem que el llum es posi verd. Les víctimes de terrorisme han de ser indemnitzades per les institucions. Les víctimes de musulmans amb brots psicòtics, no. Com les pitjors asseguradores, la casta política ha trobat la fórmula jurídica idònia per estalviar-se indemnitzacions. Malgrat l'experiència diària i quotidiana dels catalans, vostè s'entesta a afirmar que Catalunya és segura. Si Catalunya és tan segura com ens vol fer creure, per què no renuncia al servei d'escorta? Per què l'esperen aquí de fora cada dia? Per què l'encapsulen per voltar pel país? De què té por, senyor Illa? Dels catalans o de l'augment exponencial dels brots islamo?
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
5: Gràcies, senyor president. La persona responsable d'aquest homicidi, presumpte homicidi que vostè ha dit, està detinguda i a disposició judicial. Què és el que passa a Catalunya? Qui va fa, va paga. Ara, vostè va veure el partit de diumenge i s'ha recuperat ja del disgust? Perquè n'hi ha prou, amb 120 minuts, on persones, fills d'immigrants, ens fan favís a molta part d'aquest país per desmuntar amb una sola nit el seu discurs d'odi. Jugada a jugada, desmuntar el seu discurs d'odi. La seva...
0: Silenci, senyora Oriols.
5: La seva Catalunya petita, estreta, d'odi, de rancor, no té futur, senyor Oriols, no té futur. Aquí qui va fer la paga.
0: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriols Serra.
6: Mentre vostè celebra la victòria de la seva, del seu partit, del seu equip de futbol, hi ha persones que moren per culpa de les seves polítiques i li hauria de caure la cara de vergonya.
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
5: La seva Catalunya estreta, patida, petita, d'odi, de rancor, no té futur. Catalunya no és això, senyor Oriols.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar té la paraula el diputat senyor Ferran Pedret i Santos.
7: Gràcies, president. Bon dia a tothom. No ho anava a fer, però les primeres paraules que vull adreçar en aquesta sessió de control és per recordar que les persones són responsables del que fan i en circumstàncies molt excepcionals poden arribar a ser responsables del que diuen. Però mai es pot fer culpables a tot un grup de persones per raó del seu origen, aspecte, la religió que practiquen, la que no practiquen, pels actes d'una persona, de 10 o de 15. Acabem de veure un... Acabem de veure un exemple d'un tipus de política que s'ha practicat altres vegades en la història del nostre continent i que tots sabem com acaba. Dit això, ens trobem al final d'un curs polític, és un moment propici per fer balanç de les polítiques del govern, de l'Estat, de la societat, de l'economia catalana, i per tant, president, és això el que li demano que faci en aquest moment, un balanç de quin ha estat, doncs són les principals fites i reptes assolits en aquest curs polític i quines són les que creu que cal assolir en el següent curs polític. Gràcies.
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
5: Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Pedret. Efectivament, som al final d'un curs polític. M'agrada més que fer un repàs del que s'ha fet, fixar-me més en el que ens queda pendent de fer. Crec que és l'obligació d'un governant, d'un dirigent polític, mirar sempre què queda per fer, no entrar en... Però, en fi, vostè em demana com veig les coses. Doncs mira, crec que aquest curs polític ha sigut un curs polític positiu per Catalunya. Deixi'm subratllar l'aprovació dels pressupostos, que dona un horitzó d'estabilitat per poder desenvolupar tot el programa de govern d'aquí a final de la legislatura, i el nostre programa de govern es resumeix en dues paraules: prosperitat compartida. Catalunya segueix generant prosperitat. Fixi's vostè, aquest curs polític hem vist coses que crec que ningú d'aquesta cambra hagués pogut anticipar: una agressió, una guerra d'evacció a l'Iran, que ha acabat com ha acabat, amb una derrota estratègica al dir de molts opinadors d'Estats Units, amb gravíssimes repercussions a l'economia internacional, i malgrat això Catalunya i Espanya seguim generant prosperitat. No vol dir que no haguem d'estar verdes, però seguim generant prosperitat. El govern seguirà treballant amb les palanques per seguir-la generant, millora d'infraestructures, energia, aigua, talent i simplificació administrativa, i crec que en cada un d'aquests capítols jo hi podria repassar actuacions concretes que s'han fet durant aquest curs polític. No? Ara l'obsessió està també en compartir aquesta prosperitat, no? I aquí seguim tenint l'habitatge com a principal preocupació i motiu d'actuació del govern. No? Som, efectivament, la comunitat autònoma que més està fent en habitatge, però hem de fer encara més. No? El pla 50.000, el pla 214.000, mesures per agilitzar la tramitació urbanística, mesures d'aplicació de la llei d'habitatge que estan donant resultats a Catalunya, les dades així ho confirmen, una baixada dels preus de lloguer, però la preocupació per aquesta política que incideix molt en la desigualtat és tan important que hem de seguir treballant en aquesta vinya, i hòstia, des del govern estem preparant accions pel proper curs polític. No? A banda d'això, tot l'impuls reformista en polítiques sanitàries, en polítiques educatives, en polítiques de drets socials, el pla Cures, tot el projecte Cairós de reforma de la sanitat que hem de seguir desenvolupant, i l'educació que la tenim també molt present. No? Per tant, jo faig un balanç positiu, crec que les dades ho confirmen, i deixi'm dir, per resum de tot el que s'ha fet, que Catalunya torna a obrir-se al món, torna a estar present al món, i la imatge icònica en aquest sentit és la inauguració de la Torre de Jesús aquest passat 9 de juny per part del Papa Lleó. Gràcies.
0: Obrim el capítol de preguntes al govern, i abans, però, voldria en nom de la cambra donar la benvinguda a l'honorable senyor Raúl Moreno Montaña, el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. Benvingut, ben tornat en aquest Parlament.
2: Doncs fins aquí la sessió de control al govern, l'última abans de les vacances d'estiu, i que ha estat marcada sobretot pels retrets que s'han fet uns i altres sobre si s'havia de rebre o no els jugadors catalans de la selecció espanyola després d'haver guanyat el Mundial diumenge. Ha estat una pregunta del PP feta per Alejandro Fernández, que li ha retret a Illa que, mentre feia un missatge a les xarxes donant l'enhorabona a la selecció, després no es convidés als jugadors catalans d'aquesta selecció a rebre'ls al Palau de la Generalitat. Illa ha dit que s'equivocava, perquè sí que se'ls havia convidat, però que no havien pogut venir. Ha estat, com dèiem, un dels temes que ha marcat alguna de les picabaralles que hem sentit aquest matí, també una sessió marcada per preguntes en el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya, també per l'aplicació de la llei d'amnistia a Garaca, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea l'ha avalada. I finalment hem sentit Illa fent una mica de balanç d'aquest curs polític, que ell qualificarà positiu, que ha estat marcat per la prosperitat, malgrat el context geopolític mundial, i també ha acabat dient, doncs, que Catalunya torna a obrir-se al món, com demostra el fet de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que va comptar amb la presència del Papa Lleó XIV. Dit això, passa un minut de 3:15 del matí i obrim l'àrea de servei. Comencem per actualitzar dades pel que fa a la mobilitat al país. En un matí especialment complicat pel que fa al transport públic, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí, exacte, matí complicat al transport públic. Un robatori de coure a l'estació de la Sagrera provoca a aquesta hora retards d'uns 30 minuts els trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona. A Rodalies, una incidència ja resolta a l'estació del Prat provoca retards d'uns 20 minuts a la R2 Sud i a les línies regionals Sud. Això són la R16, R14, R13, R15 i R17. Recordem, a més, que les línies R13 i R14 no circulen trens entre Lleida i la Plana Picamoixons per un robatori de coure dilluns al vespre a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Hi ha transport alternatiu per carretera i Adif ja ha avisat que tardarà dies a resoldre aquesta incidència. I encara en l'àmbit del transport públic, una altra incidència que afecta en aquest cas el tram de Barcelona. Les línies T1, T2 i T3 circulen amb les freqüències de pas alterades.
9: El temps.
2: Amb en Jofre Genoer.
10: Hem començat aquest dimecres amb temperatures elevades un altre cop, amb valors que no han baixat d'aquests valors tòrrids, és a dir, dels 25 graus, en molts sectors de la costa, del Maresme, del Barcelonès, també cap a les Terres de l'Ebre, entre zones del Baix Ebre, Terra Alta, temperatures de 24, 25 o 26 graus, fins i tot. De fet, el valor més elevat a la ciutat de Barcelona, 27, i a l'interior, temperatures que potser han baixat un palet, però encara molt tropicals, és a dir, que no han baixat dels 20, 22 a Lleida, també valors de 20 graus a Cervera,

0: a la baixa, sobretot al nord del país, no tant al sud, on es mantindran les nuvolades amb una certa variabilitat al cel. Fins i tot aquesta tarda podria haver-hi un altre cop algun ruixat o alguna gotellada acompanyada de fang a la zona dels ports sud de les Terres de l'Ebre, que s'estenguin cap a la zona del Camp de Tarragona, costa central, però sense precipitació, ja en forma d'alguns núvols poc importants, enterbolint al cel, bàsicament. Això podria passar al llarg de la tarda. I pels propers dies repunta la calor entre demà i demà passat, sobretot divendres, per baixar clarament al llarg del cap de setmana, que sembla que tindrem una baixada de força general de cara a diumenge i, a més, amb ruixats.
1: Fresca info.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per... Cuideo.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
7: 10 minuts i les 10, seguim endavant amb altres qüestions a l'actualitat d'aquest dimecres 22 de juliol. Rebuig frontal de bars i restaurants a la nova llei del tabac que preveu prohibir fumar a les terrasses. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que la nova norma, que ara haurà de ser avalada pel Congrés, és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boada, secretari general de la patronal FECASARM.
8: Van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas de que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi que són terrasses on es permeti accedir fumadors, que no hi podrien accedir menors de 18 anys.
7: A més de les terrasses, la nova llei tampoc permetrà fumar a platges, piscines, campus universitaris o a concerts a l'aire lliure. La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. Una altra novetat és que prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors amb sancions d'entre 200 i 600 euros que hauran d'assumir els pares. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac supera i causa ja prop de 50.000 morts cada any. Han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors. Tarragona, Manel Sastre.
9: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guin Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
7: I el govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista la setmana que ve després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles en les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera a Màlaga que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida. Finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benagavís, a Màlaga, d'una dona que han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, fa una crida a la unitat.
10: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
7: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. Una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims.

0: d'aquest tipus. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani. Això segons informen avui diversos mitjans nord-americans. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja signar i anunciar formalment l'acord avui mateix. L'Aràbia Saudita és un dels aliats de Donald Trump al Golf Pèrsic i l'únic país de la regió que no està sent atacat per l'Iran des de Washington i Tehran van reprendre, des que Washington i Tehran van reprendre les hostilitats fa dues setmanes. Riad, en canvi, sí que ha estat recentment víctima d'atacs en el conflicte que enfronta els rebels hutis del Iemen contra el govern internacionalment reconegut del país, atès que el Regne Saudita està des del 2015 al capdavant d'una coalició militar a favor de l'executiu avalat a nivell internacional. Poc més de 5 minuts i les 10 del matí.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'estat del trànsit i també la situació en l'actualitat dels esports.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per les 5 pròximes temporades. El jugador que prové del Borussia Dortmund ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. Adeyemi és a Barcelona a l'espera d'aquest anunci oficial per incorporar-se ja a la plantilla blaugrana. I el Barça té tancada la incorporació d'un altre extrem. És el jove de 18 anys, esquerrà del Bruges belga Jesse Bisibu, un jugador de molta projecció. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per a Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica de primer equip blaugrana i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. L'entorn del central de l'Atlètic Club va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. L'Espanyol tindrà més diners per poder fitxar. El club augmentarà el límit salarial amb una ampliació de capital que convertirà en accions part del deute. Un Espanyol que té gairebé 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat. En un amistós jugat ahir a Peralada, Espanyol 4, Pau 0, els blanc-i-blaus van golejar l'equip francès de la segona divisió amb gols de Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona. Javi Hernández, jugador cedit al Mirandés l'últim mig any i que ha tornat al club blanc-i-blau, explica com afronta l'equip aquests partits de pretemporada.
3: Seguimos acumulando minutos, sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Se han visto las cosas que el míster quería que se vieran y yo creo que hemos afrontado el partido muy bien.
2: Aquest matí l'Espanyol fa un últim entrenament a Navata, a l'Alt Empordà, i a la tarda torna cap a Barcelona. El pròxim amistós serà dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. A la segona divisió de futbol, el Girona juga avui al Camp de l'Olot a les 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. El partit es pot veure en directe per Esport 3. I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que mantenen converses amb Pep Guardiola perquè sigui el nou seleccionador italià. Malagò assegura que la federació estaria disposada a fer una excepció pressupostària per aconseguir fitxar el tècnic català, però que no és segur que es tanqui l'operació. Gattuso va dimitir com a seleccionador italià fa més de 3 mesos quan no va aconseguir classificar l'equip per al Mundial. A més de Guardiola, la Federació Italiana també treballa amb altres candidats a dirigir la selecció italiana, com ara Roberto Mancini, últim tècnic que va guanyar un títol amb Itàlia a l'Eurocopa 2020, i Andrea Pirlo.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A Barça de bàsquet fa el sisè fitxatge per la nova temporada. L'aler nord-americà Stanley Umude, nigerià, que juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Mentrestant, Toko Shengelia ha de decidir aquesta setmana si continua a Barça. Jordi Trias, adjunt a la direcció del Club Blaugrana.
4: En gran part, un canvi de projecte. S'està treballant molt. Intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és, evidentment, tornar a guanyar, però fent un joc atractiu.
2: Avui, 17a etapa del Tour, 175 quilòmetres entre Chambéry i Boiron, propicis per a l'escapada. Tadej Pogačar surt com a líder amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel, que va guanyar la crono d'ahir i li va retallar mig minut al líder. Un dels catalans presents al Tour, el ciclista Joel Nicolau, del Caja Rural, explica que vol intentar el triomf d'etapa fins al final.
3: Prou bé. Pensava que la passaria pitjor. Quan he sortit a fer el reconeixement anava mort. He passat un cap de setmana molt dolent, que m'acostava molt, no recuperava, etapes molt dures, molt de desnivell, la gent de la general anava a tope, i res, jo ahir vaig intentar descansar al màxim.
2: En waterpolo avui comença a Sydney, Austràlia, la superfinal de la Copa del Món en categoria masculina i femenina. Avui arrenca el torneig femení amb els quarts de final, on la selecció espanyola amb 13 de 14 jugadores són catalanes i juga contra Hongria.
5: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
6: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: El debat entorn al Pla Territorial de les Energies Renovables, el Plater, ha posat en alerta diversos municipis de la comarca i d'arreu del territori pel seu possible impacte dins en el territori i en el sòl agrícola. Després de conèixer la diagnosi de tècnics i consultors ambientals, ahir, per cert, parlàvem amb Oriol Bassa, en relació també a una xerrada que s'impartirà avui a la biblioteca, avui volem saber quina és la postura oficial i el full de ruta del govern municipal d'Argentona davant d'aquest pla de la Generalitat. I per parlar-ne, avui tenim als estudis de la ràdio el regidor d'Urbanisme, en Xavier Collet. Xavier, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Molt bé, enfeinats, però molt bé.
0: Per començar, i si et sembla anar al gra, quina és la valoració global que fa l'Ajuntament d'Argentona del Plater, tal com planteja la Generalitat?
1: A veure, la valoració global jo crec que ha de ser positiva, perquè ens està plantejant un escenari de futur amb vistes a l'any 2050 en el que Catalunya l'objectiu és que sigui autosuficient amb energia, i això és positiu en tots els aspectes, tant a nivell mediambiental com a nivell, doncs, de ser autosuficients i poder generar nosaltres l'energia que necessitarem en aquell moment.
0: En quines línies o principis d'aquest pla esteu d'acord des del govern municipal i en quins punts teniu discrepàncies? Després de saber també que hi ha molts municipis, més de 250 alcaldes i alcaldesses, que s'han postulat en contra el pla que presenta la Generalitat.
1: Bé, nosaltres estem d'acord amb aquest objectiu final, que és l'autosuficiència, i a dintre d'aquesta autosuficiència hem de ser conscients que a cada municipi ens pertoca una quota, que pot ser discutible aquesta quota, però que s'ha fet amb criteris tècnics des de la Generalitat, i no ens sembla que hagi, almenys pel que afecta a Argentona, que això sigui la part discutible, aquesta quota que ens toca. Pensem que Argentona, amb aquesta previsió que es fa, es podria ocupar com a màxim l'1,2% del terme municipal amb plaques solars, com a màxim l'1,2%. Per tant, que a nosaltres ens toqui aquesta quota perquè l'objectiu de l'any 2050 és que Catalunya sigui autosuficient, a mi em sembla que és positiu. Amb què no estem tan d'acord? Bé, hem de baixar a més detall i llavors veure quines zones són les que afecten Argentona, i aquí sí que hi tenim coses a dir, perquè el Plater qualifica algunes zones com a prioritàries, i en aquestes zones, doncs, nosaltres hi tenim discrepàncies, perquè són terrenys i són sòls en els que hi ha elements patrimonials, i per tant això, doncs, nosaltres és el que al·legarem, i perquè volem també, aquestes al·legacions que farem, volem també reduir al màxim l'afectació que aquest Plater pot tenir en les zones agrícoles.
0: Segons el mapa provisional de zonificació de les instal·lacions fotovoltaiques, que es pot veure a través de la pàgina web, i així ho diu, el mapa provisional, entenc que per tant no és decisiu, no? El que es planteja, l'afectació s'estén per tot el marge esquerre de la Riera i entorns del valor patrimonial com el Viver.
1: Sí, això és el que nosaltres al·legarem. Quan se'ns va fer la presentació del Plater a nivell comarcal, doncs la veritat és que se'ns va explicar que les propostes que es feien ara són provisionals, com tu has dit, i que els ajuntaments tenim l'última paraula en dir quines són les zones que creiem nosaltres que són més adients, perquè l'objectiu al final és mantenir aquesta quota, és a dir, en la Generalitat i a l'ICAEN, que és l'institut que ha estat treballant aquest Plater, amb ells els és igual si nosaltres marquem unes zones o unes altres, sempre que siguin zones aptes. I perquè ells han marcat el marge esquerre de la Riera, perquè és la que té més bona orientació per aprofitar l'energia solar. Tot i així, tenim marge perquè puguem adaptar a les zones, com deia, que millor s'adapten als nostres criteris, per minimitzar al màxim l'afectació en terrenys agrícoles, i aquí també tenim zones aptes que hi ha en el costat dret de la Riera.
0: Quines al·legacions presentarà l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bé, bàsicament això, intentar que aquestes zones prioritàries no afectin béns patrimonials, que no siguin terrenys agrícoles, per tant, que siguin terrenys forestals. Pensem que a nivell de zones forestals d'Argentona doncs en tenim molta, de fet en tenim potser massa, això ara ho veiem i una mica ho patim quan veiem aquest risc d'incendi tan gran. Bé, doncs utilitzar sòls que ara són forestals per aquestes plaques fotovoltaiques ens sembla que seria una bona opció.
0: I la zona que afecta el marge esquerre de la Riera?
1: Bé, també intentarem al màxim doncs treure aquestes zones de prioritat del marge esquerre de la Riera. Tot i així, en el plàter el que es fa molta menció és de que hi ha zones artificialitzades, és a dir, que no són zones naturals que han seguit la seva evolució natural, no? Zones agrícoles o zones forestals, sinó zones artificialitzades vol dir que hi ha hagut una intervenció humana, hi ha alguna activitat en allà i aquestes són les que prioritza. Per tant, en aquestes zones hi ha, que ja estan artificialitzades, també seria adient planificar-hi aquestes plaques fotovoltaiques.
0: Us preocupa que la jerarquia d'aquest pla autonòmic pugui passar per sobre del POM i de les eines de protecció municipal que té Argentona?
1: Bé, això en si mateix no ens ha de preocupar perquè tenim sort doncs, de que alguns plans territorials que són supramunicipals doncs, protegeixen el nostre entorn. Pensem en el pla territorial metropolità que es va aprovar el 2010 i que protegeix bona part del marge esquerre de la Riera d'intervencions i d'activitats humanes. No? Llavors, per tant, que el fet de que sigui supramunicipal, això no ens ha de preocupar en si mateix, ens ha de preocupar quin és l'objectiu. I si l'objectiu és generar aquesta energia neta i que permeti ser autosuficients a l'any 2050, a mi em sembla que val la pena treballar-hi.
0: Si la Generalitat no acceptés les al·legacions del municipi i aprova el pla tal com està, quin marge real de maniobra li quedaria a Argentona?
1: Home, si fos així, la veritat és que no ens agradaria i seria greu perquè afecta zones que són, que ja ho hem dit, que són béns patrimonials i per tant, però no crec que sigui així perquè és de sentit comú que aquestes zones doncs, no són, haurien de ser intocables, no? Parlem en concret doncs, de la finca de la Baronia del Viver, no? Està claríssim, ningú, ni a la Generalitat ni a l'ICAEN, volen que aquella finca es converteixi en plaques, plena de plaques fotovoltaiques. Per tant, jo no tinc cap dubte que les al·legacions seran acceptades. Bàsicament per això, perquè també acceptem aquesta quota que en podríem dir de solidaritat. Què ens toca al municipi d'Argentona perquè a l'any 2050 puguem ser autosuficients, doncs ens toca tenir 3 hectàrees amb plaques fotovoltaiques, doncs hem de buscar el millor lloc per poder-ho fer, l'objectiu val la pena.
0: Argentona se'n beneficiaria de l'energia que pugui recollir les plaques fotovoltaiques?
1: Bé, Argentona, a nivell públic no. Si a l'Ajuntament tinguéssim terrenys sols públics, home, doncs sí, perquè aquests terrenys els marcaríem com a zones prioritàries i llavors podria ser una energia generada i de propietat pública, no? Però en aquest cas no, els terrenys són particulars, per tant, de l'activitat econòmica que se'n generi, doncs se'n beneficiaran els propietaris, els que la produeixin, no? Ara, l'energia serà una energia que serà utilitzada per el terme municipal d'Argentona i els excedents que hi hagin, doncs, per la població en general i per l'activitat, no? Per tant, és l'energia que necessitem per ser autònoms l'any 2050.
0: El pla només contempla plaques fotovoltaiques o també aquests molinets de vent?
1: Sí, el pla també parla de l'energia eòlica. El que passa que al Maresme aquesta energia eòlica és molt minsa, les zones que són aptes per aquesta energia eòlica és molt petita, per tant l'afectació és mínima i en nosaltres tenim zones molt petites que per tant no crec que siguin aptes per poder-hi implantar aquests molins generadors.
0: L'impacte visual també suposo que es té en compte, no?
1: Sí, és evident que doncs, en les zones on ara hi ha algun bosc doncs, hi podrem veure plaques, no? Però és que no podem tenir-ho tot i hem de prioritzar. Tots ho sabem que a Catalunya estem a la cua amb generació d'energies renovables, no? I si no volem estar a la cua i volem ser pioners, que en els inicis ho vam ser-ho, doncs hem d'apostar per generar plaques. I I és important entendre també que aquesta generació de placa, la generació d'energia que necessitem, no n'hi ha prou amb els terrats i les teulades que estem posant, que en tenim moltes. De fet, a Argentona doncs, hi ha hagut un increment molt gran de peticions, de llicències per poder posar plaques fotovoltaiques, però només amb les terrasses i els teulats no n'hi ha prou. Per tant, hem d'utilitzar altres sòls i penso que els sòls que siguin forestals, parlant tenint en compte que estem parlant d'aquesta quantitat, que representarien l'1,2% del terme municipal d'Argentona. Mm-hmm. Per tant, perdre aquest 1,2% amb aquest objectiu, jo penso que és assolible. Mm-hmm.
0: Doncs recordo que aquesta tarda hi ha aquesta sessió informativa a la biblioteca, crec que és a les 7 de la tarda, si no vaig errat. Per acabar, no sé si vols afegir alguna informació més sobre aquest pla.
1: No, que l'Ajuntament estem treballant i estem mirant quines són les millors opcions. Presentarem al·legacions per poder doncs, això, millorar aquesta proposta que es fa del Plater. Estem segurs, tal com se'ns va explicar i com es va presentar aquest pla, doncs, que les al·legacions seran acceptades i a partir d'aquí doncs, a treballar. També és important saber que malgrat hi hagi aquest Plater i que és un pla territorial superior a l'àmbit municipal i que passa per sobre del POUM, és important saber que l'Ajuntament sempre tindrà la capacitat de fer els seus informes i, per tant, d'informar si els projectes són els que s'adiuen amb els objectius, no? I, per tant, jo penso que aquí tampoc acabem de perdre del tot aquesta autonomia local. I inclús també en el Plater es parla de zones no aptes, però amb criteris locals. Per tant, en aquestes zones que nosaltres podem qualificar com a no aptes per criteris locals, sempre tindríem nosaltres l'última paraula de poder dir si en allà s'hi poden implantar aquestes plaques o no.
0: Mm-hmm. Entenc que en el cas d'acceptar les al·legacions, dins dels municipis el que es demana és que es treballi conjuntament amb els tècnics dels ajuntaments, per tal de consensuar una mica doncs, les condicions d'aquest pla. Les passes de l'Ajuntament d'Argentona, en aquest sentit, cap a on van?
1: Suposo que hi haurà moltes al·legacions, per tant, serà lent l'aprovació. Ara hi ha una aprovació inicial, per tant, s'hauran de resoldre totes. Això serà lent. En el moment que estigui aprovat, veurem també quin és el camí que hem de seguir. I l'Ajuntament, bàsicament, el que haurem de fer és esperar que hi hagin propostes d'empreses, propostes de cooperatives, és a dir, aquí, clar, sabem que tenim mercat lliure, per tant, qui vingui a Argentona i vulgui posar aquestes plaques, doncs s'haurà de posar d'acord amb els propietaris i tirar-ho endavant. I aquí i captant empreses grans, empreses petites i cooperatives.
0: Mm. Xavier Collet, moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Bon dia.
1: Adéu.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa poder...

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.
3: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Amb l'arribada del bon temps i la calor, molts aprofitem per posar un bon llibre a la bossa de la platja o la piscina per llegir a la fresca. I és que el Centre d'Estudis Argentonín Jaume Clavell ja ens ha preparat la feina per aquest estiu. Torna a la tardor literària, a la nostra vila, que ja arriba a la seva 27a edició i ho fa escalfar motors amb el 8è curs de lectures contemporànies. Per conèixer tots els detalls d'aquestes propostes i anar fent boca avui, tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de la ràdio l'Emília Illamola. Emília, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Mira, bé, aquí dintre, això ja sembla la primavera, eh? Felicitats.
0: Gràcies. Gràcies, gràcies. Anem a parlar de llibres, no?
1: Sí, sí, dels quatre llibres que el grup que prepara la tardor literària del Centre d'Estudis, doncs hem escollit per tenir els seus autors en aquí i saber més. Ara us podré fer 5 cèntims de què van els llibres, no gaire, perquè els llibres ja s'han demanat a la biblioteca, ja estan en procés de venir, jo crec que abans de les vacances ja els podreu anar a buscar, a demanar.
0: Heu sigut molt matiners, no? O no? Ho dic perquè anys enrere poder aquestes alçades encara no ho sabíem.
1: Home, la intenció és tenir-ho ara, a finals de maig, primers de juny, per també donar la possibilitat que els alumnes dels últims cursos de l'institut puguin llegir-los, s'hi puguin interessar i després puguin venir a l'octubre a veure els autors i a parlar, doncs, no sé, a interessar-se per la història que han escrit. Per tant, si altres anys ens hem retrasat més, ha sigut per qüestions tècniques més aviat, no? Perquè hi ha tota una feina al darrere que no es veu, que primer és triar entre tots els llibres que van sortint, però també de tots els que ja hi ha, trobar autors i autores noves, frescos, joves i no tan joves, per poder oferir, no? Tu mateix ja has dit que estem en aquesta tardor, doncs, que comença amb el, diguem, amb el segle, i clar, cada vegada ens agrada no repetir i cada vegada, doncs, ens hi hem de mirar més, hi hem de buscar més, no?
0: Com valoreu el fet que l'alumnat de l'institut faci aquestes lectures i després vinguin? Venen a les xerrades?
1: Alguna vegada. Per nosaltres és molt important, però no hem aconseguit que vinguin més, no? Que vinguin més i que participin més. I ens agradaria. I, doncs, sí.
0: Això pot ser perquè les lectures no acaben d'enganxar a aquest tipus de públic o...
1: És possible, o també és possible perquè també vagin sobrecarregats i que ja doncs, estiguin no sé, cansats de recomanacions, perquè això també passa en un cert moment de la vida i en aquestes edats. I clar, la nostra proposta doncs, és àmplia i voldríem que arribés amb ells també i que fos bona acollida, ben acollida, però sí que venen alguns alumnes, però no tants com voldríem.
0: Ara desgranarem breument els llibres d'aquesta, les quatre propostes de la tardor literària. Recordo anys enrere que sí que havíeu aconseguit que entre els quatre tinguessin una línia editorial, que tinguessin una mateixa temàtica. En l'edició d'aquest any, va per aquí, heu aconseguit això o no era l'objectiu? Quin tipus de propostes hi trobarem?
1: Són quatre propostes bastant diferents, de temàtica bastant diferent. I bueno, això també és un avantatge, perquè així, doncs, depèn dels gustos de cadascú, doncs, no sé, pots d'alguna manera il·lusionar o enganxar més gent, no? Per tant, sí, de vegades doncs, anem en un sentit i de vegades en un altre. I aquest any tenim quatre novel·les completament diferents.
0: Doncs, si et sembla, anem a pams.
1: Sí.
0: Amb els quatre llibres seleccionats per aquesta tardor, que es comentaran, recordo, els dimecres.
1: Sí, els dimecres a les 7 de la tarda a la biblioteca d'Argentona. No?
0: Els dimecres d'octubre.
1: Exacte. El primer és el dia 7 i comencem amb Parra, no? Del Joan Ametller, que en aquest llibre l'autor desenvolupa una trama a l'entorn d'uns fets que van ocórrer a Mataró, no? Uns fets que a més, no s'han esclarit. I potser per això és tan atractiva aquesta novel·la, no? Que podríem qualificar de policíaca o negra, però que va més enllà, no? Perquè ens ofereix, és a dir, ens ofereix una resposta, encara que sigui de ficció, no? Jo recordo que aquesta, que l'he llegida perquè fa doncs un parell o tres d'anys, si no recordo malament que ha sortit, que m'ho he passat molt bé, no?
0: Per tant, divertida, eh?
1: Sí, bueno, amb una potent crítica i una ironia, doncs, bueno, del nostre entorn, no? I clar, com que és un entorn molt proper...
0: Que coneixes, no?
1: Bueno, molt proper, doncs dius, ui...
0: Quin vincle té Joan Ametller amb Mataró?
1: Bueno, Mataró, és de Mataró, el Joan
0: Ametller. Ell és de Mataró, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí. Després, el dia 14, també a les 7 de la tarda, tindrem la Montse Elbets, que ens parlarà de Només terra, Només pluja, Només fang, que és el Premi Llibreter del 2025, i que doncs, és una novel·la doncs, on la protagonista toca fons d'una manera molt, molt dura, molt, molt bèstia. No? La novel·la transcorre en un fons rural, podria ser qualsevol poble interior de la comarca, però no s'especifica, en una casa anomenada Cala Viuda, no? A les afores d'aquest poble on no s'hi acosta a ningú. I aquí arriba doncs, al començament de la novel·la, la Maria, no? Mig morta, mig viva, sense saber si es podrà refer.
0: Suposo que també és un orgull... poder portar autors amb aquest reconeixement, no?
1: Sí.
0: Per exemple, deies que aquesta novel·la ha rebut el Premi Llibreter 2025.
1: Sí, sí.
0: Per tant, doncs, tenim autors i novel·les de pes.
1: Sí, sí, sí, sí. Home, la veritat és que ens hi esforcem a l'hora d'escollir. Després, els lectors podran dir la seva opinió, no? Tota la gent que digui, ui, aquest m'ha agradat més, aquest no m'ha agradat tant, aquest... Però nosaltres, aquest equip, aquest grup que formem el grup de lletres del Centre d'Estudis, ens esforcem en escollir el millor i sobretot en no repetir autors, que la veritat és que sí que anem repetit al llarg de tots aquests anys, n'hem repetit alguns, però molt pocs. No? Per tant, sobretot donar veu a noves veus, justament, no? Noves maneres d'escriure, d'enfocar temes actuals, temes més profuns, com és el cas d'aquest, de només terra, només pluja, només fang, no? I temes més, diguem, més narratius, no?
0: El 21 d'octubre canviem totalment de registre,
1: sí,
0: i viatgem en el temps amb en Jordi Nogués i Terres de Frontera.
1: Exacte.
0: És una història ambientada al segle IX.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com conviuen gèneres tan diversos com la història medieval i la narrativa contemporània en aquest cicle?
1: Doncs jo crec que pot conviure molt bé, perquè també ens parla d'un moment, suposo... Jo aquesta és l'única que no he llegit, eh? I no t'ho puc dir de fons, no? Però crec que també és bo veure que hi han hagut moments, encara que estiguin ficcionats de la història, o moments de transició molt durs, no? Perquè passen el moment en què hi ha tota una sèrie, doncs, bueno, camperols, no? Perquè m'imagino que en aquell moment doncs, estaven en els monestirs, els que hi havien, després els que formaven part doncs, dels soldats, de l'exèrcit, el que fos del senyor, i després doncs, bueno, la gran majoria devien ser camperols i alguns artesans. No? Per tant, es troben en el moment, aquesta zona és a la Vall del Lord, que actualment forma part del Solsonès, i es veuen abocats, és a dir, el seu senyor, bueno, el senyor feudal que hi deu haver allà, els posa doncs, entre l'espasa i la paret, més ben dit.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Diu, on pagueu un delme que és molt cruel i abusiu, o us n'aneu d'aquí, d'aquestes terres, i aleshores només tenen l'opció d'anar cap a unes terres que estan entre aquestes terres que es diuen terres de ningú, no? Que són molt perilloses, que estan entre el que diríem la marca hispànica, que havia retrocedit fins aquí dalt, i l'Àndalus, no? Aleshores, és clar, tenim aquí una trama d'un moment també molt convuls, molt difícil, i jo crec, doncs, que també aprendrem amb aquesta lectura moltes coses d'aquell moment, perquè estic segura que el Jordi Nogués, quan agafa aquest tema, s'ha documentat molt.
0: Sí, sí, tant.
1: Per tant, en sabrà un munt, i sabrem coses de la nostra història que, bueno, que desconeixem, no? Perquè l'època medieval, que la tenim, per altra banda, idealitzada, devia ser una època molt dura, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, segurament ens donarà un punt de vista diferent a el que hem pogut veure una mica amb els llibres d'història, no?
1: Sí.
0: I veure una realitat diferent, que serà molt interessant parlar amb el mateix Jordi, que sempre els autors, quan venen, donen un punt de vista diferent.
1: Clar,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. I també, és a dir, per parlar d'una època, imagina't, és que jo a mi em sembla que d'aquesta època no n'he llegit mai cap, no? De més tard sí que n'he llegit, no? Mm-hmm. Però d'aquesta època, no ho sé, potser m'hauria d'anar al Cercamón, del Racionero, ves que et dic, i tampoc és ben bé aquí, em sembla que és una mica més tard, si no recordo malament. Per tant, la veritat és que no n'hi han gaires de llibres d'aquests.
0: Sí, sí. Vinga, doncs molt interessant, el 21 d'octubre, i per cloure aquest vuitè curs, no? El 28 d'octubre tindrem a la Montse
1: Barderi, sí.
0: Barderi amb la memòria de l'aigua, una crònica colpidora que va sobre tres generacions de dones.
1: Sí, sí, sí, sí. És com una... ens presenta com aquesta genealogia femenina, no? Que comença amb la Clemència, que és l'àvia, que neix a finals del segle XIX a les terres, diguem, de secà també, i terres de conreu. I després... ella, d'alguna manera, és d'aquestes persones que forma part d'aquesta diàspora, doncs, que primers del segle XX ve cap a la part industrialitzada, no? O quan s'industrialitza, doncs, Catalunya, no? I aleshores també vivim aquesta època del pas del camp a la indústria, el pas del camp a la ciutat, no? Uh-huh. I després tenim la Rosalia, que és la filla de la Clemència i la mare de la Núria, que és la protagonista, que viu tot aquest procés d'industrialització. I, clar, quan arribem a la Núria, que ja pràcticament seria, doncs, dels nostres dies o d'una mica més enrere, doncs, que és la filla i la neta, que és una lluitadora que aconsegueix tenir una formació, llibertat sexual i un amor que no van tenir ni la seva mare ni la seva àvia. Per tant, és un llibre, potser és una mica més llarg que els altres, perquè té, si no recordo malament, si no, 300, quasi 300 pàgines, però també ens explica molt l'evolució que hem tingut les dones, i que ara sembla que, no ho sé, que tot el que hagi passat ho vulguem oblidar, i no, s'ha de recordar, no? Perquè per les dones, jo no dic també que els homes, no? Però ha escrit, doncs, un centenar d'anys, una mica més enllà, una cronologia d'aquestes, doncs és bona, no? Per recordar una mica el paper de la dona.
0: Mm-hmm. On som avui gràcies a, no?
1: Sí, exacte.
0: A saber d'on venim.
1: Sí, exacte. No? A la lluita de tota una sèrie de dones que, bueno, en aquestes sembla que bastant anònimes, però que ens han dut fins aquí, perquè no són dones, doncs, que hagin sobresortit, no? Han sobreviscut, però d'una forma com callada. En canvi, han anat deixant un rastre, una petja, no? Que ens ha dut fins aquí, i ens podem, que d'alguna manera... és bo també reconèixer-nos en elles.
0: Una situació que sembla que faci molt de temps i no fa tant, no?
1: No, no, no, és que no fa tant.
0: Vull dir que estem parlant segurament de les nostres àvies.
1: Bueno,
0: no? Una època de les nostres àvies.
1: És que és això, és que clar, jo crec que això connectarà molt amb moltes lectores i lectors, que bueno, sabem que moltes de les nostres àvies, potser la nostra no en particular, però moltes de les nostres amb prou feina sabien llegir i escriure. I és que estem parlant de no tants anys, vull dir, bueno, 100 anys o menys. Uh-huh. I en canvi, i llavors les nostres mares, que van haver de treballar molt, que si unes amb el tèxtil, que si no les altres a la terra, però que a la terra tampoc se'ls hi tenien un paper perquè el pagès era el pagès. Però la dona, doncs, que sempre estava ajudant i fent feines, doncs la veritat és que estava, doncs, bueno, invisible. Uh-huh.
0: Quatre propostes per anar fent lectura aquest estiu. Quina de les quatre presentaràs, Emília?
1: Mira, jo presentaré justament aquest de la Montse Barderi, La memòria de l'aigua, uh-huh. que és un llibre que també, doncs, no sé, m'ha arribat en aquest sentit, no? Que dius, bueno, doncs està molt bé fer aquesta cronologia, fer aquest recordatori, dir, a més és un premi, és un llibre que ha tingut premis també. Uh-huh. Per tant, clar, no és un llibre que hagi sortit ara, sinó crec que va sortir, si no recordo malament, el 2019 o 2020, i aleshores, doncs, bueno, és un llibre que està reconegut i que molt llegit, però que a més, doncs, ens aporta molt a la nostra societat, no?
0: Uh-huh. Recordar que qui vulgui comprar-lo pot demanar a la llibreria
1: d'Argentona, sí.
0: O bé demanar-los de préstec a la biblioteca, que si no els tenen ja els tindran en breu segurament.
1: Exactament. No? Tot això està en procés, no? Però si mentrestant doncs, els voleu demanar o igual doncs, ja els tenen, doncs ja ho sabeu. Ja teniu les lectures per anar fent feina.
0: Sí, sí. Bueno, tu ja n'has fet, de feina.
1: Sí.
0: Tu ja tens bona... Bueno, també és normal perquè si ha... No? Anar sí. documentant-te i anar pensant què li podem preguntar, per exemple, a Montse Barderi,
1: sí.
0: no?
1: Sí.
0: Una mica com conduir aquestes xerrades. Vull sí. dir que ja hem d'anar avançant temàtica,
1: sí.
0: no?
1: Sobretot quan tens a l'autor que et ve, lo important és que parli ell, no? És a dir, fer preguntes potser aparentment senzilles, però que vagi explicant, no? Els motius del per què ha escrit aquest llibre, però sobretot tot el que ens pot dir de nou, que també no surt en el llibre, perquè quan s'escriu una novel·la hi ha moltes coses que s'han de deixar, perquè no s'hi pot posar tot. Per tant, aquestes coses que estan a l'entorn, un cop llegit, perquè clar, aquest club, pensem que la Tardor Literària és un club de lectura, quan encara pràcticament no hi havia clubs de lectura, i que, bueno, que el Llorenç Soldevila doncs, ens va... bueno, va proposar en el centre d'estudis, va fer. Per tant, és un club de lectura i en aquest sentit és molt interessant perquè pràcticament, si no tota, molta gent que ve a la presentació ja ha llegit el llibre. Aleshores ja té preguntes concretes, ja té, no sé, ja s'ha fet la seva fantasia amb el llibre aquí en el cap, no?
0: Uh-huh.
1: I això està molt bé.
0: I tant. Emília, moltes gràcies per venir a presentar-nos les quatre propostes de la Tardor Literària i aprofito per desitjar-te que tinguis un bon estiu, que busquis l'ombra... No, perquè
1: d'acord.
0: Les altes temperatures per llegir també no costa una mica, no?
1: Sí, la veritat.
0: Buscar les hores aquelles més fresques poder per defugir de tanta calor.
1: Sí, moltes gràcies, Miquel.
0: Que
1: I també
0: molt bé.
1: Bon estiu.
0: Gràcies, igualment.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Passa bé, passa bé.
0: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc l'Ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Viu la ràdio. Bons moments musicals a Ràdio Argentona.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Ei, Juanes.

0: Les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: En una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'ha desarticulat una xarxa de venda d'armes i s'han detingut 9 persones. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins i tenia venedors i dipòsits al Penedès i a Barcelona, Natàlia Ramon.
2: On hi havia 38 armes curtes, 2 revòlvers, 4 escopetes, un escut balístic, una granada i un miler de bales de diferents calibres. I atenció, un arma de guerra, un llançacoets antitancs.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
3: Tot aquest estoc d'armes es gestionava des de la presó i per telèfon. El líder tancava totes les operacions. Les armes les entregava la parella en el vehicle familiar amb els nens menors de la família al darrere i a ple dia en aparcaments de centres comercials. La filla gran era l'encarregada de fer els vídeos promocionals. Les armes curtes es venien d'entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar als 8.000 euros.
0: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, demana al Tribunal de Comptes que li apliqui l'amnistia per les despeses del procés després que aquest tribunal hagi fet cas omís de les instruccions de la justícia europea.
2: Mas reclama també al Tribunal Constitucional que acabi obligant al Suprem i a la resta de tribunals de l'Estat a aplicar la llei. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: En la informació internacional, Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que el país àrab tingui un programa nuclear. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra contra l'Iran.
2: La Casa Blanca planeja signar i anunciar formalment avui l'acord que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil per als propers 30 anys. Els experts auguren una escalada militar a l'Orient Mitjà.
0: De tornada a Catalunya, s'aprova al Parlament una reforma del Codi Civil per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malalties que afecten la capacitat cognitiva puguin prendre les seves pròpies decisions sense que ningú les hagi de substituir.
2: La reforma preveu una ajuda en cas necessari, però amplia el poder de decisió per als discapacitats en casos com votar, signar una hipoteca, gestionar els seus diners o casar-se.
0: Efectes de la calor d'aquests dies. S'avança la verema al Penedès. Alguns cellers han començat ja a recollir el raïm ben bé 15 dies abans del que és habitual en aquella zona.
2: Les altes temperatures del juny i el juliol, acompanyades de la falta de pluja, han estat determinants i probablement ho continuaran sent. Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
5: La verema s'avança perquè hi ha una temperatura més calenta, doncs estem veremant un mes abans del que ho fèiem fa 30 anys. I això sembla que no tingui deturador i ens condiciona la maduració també.
0: I l'escriptor Josep Vallverdú, mort ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública, tal com ell mateix va deixar dit. Els seus familiars i els seus amics li faran un acte de record a Balaguer d'aquí uns dies.
2: Centenars d'escriptors i gent de la cultura han lamentat la mort de Vallverdú, de qui han destacat el compromís amb les lletres catalanes i sobretot amb la literatura infantil i juvenil. Maite Carranza, una de les autores que li ha pres el relleu en aquest gènere, li reconeix el mestratge.
6: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí, per molts altres que vindrien després.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. O del Serra, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui ha estat dia d'anuncis i de presentacions al Barça i per partida triple.
7: Per una banda, el primer equip masculí de futbol anunciarà finalment aquesta tarda el fitxatge de l'extrem Karim Adeyemi. L'equip femení ha presentat fa ben pocs minuts la defensa neerlandesa René van Asten. I el Barça de bàsquet ja té entrenador, l'eslové Alexander Sekulic.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a aquesta hora retencions a l'AP7 a Llinars del Vallès en sentit sud per un accident, a l'A2 a Cornellà en sentit Martorell per un camió avariat i a les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. A Rodalies, retards a l'R4, a l'R2 sud i als trens regionals sud. Per robatoris de coure, de mores també, de mitja hora als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona i des d'ahir, recordem-ho, a la R3 R13 i R14 no circulen trens entre Lleida i la Plana Picamoixons.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Primer, però, passem consulta. Tomàs Molina, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: A veure, aquesta veu com va? Va millor o no?
10: Va millorar, va millorar.
0: Va millorar, a poc a poc. Encara necessita millorar, però. I el temps, què?
10: Doncs el temps continua amb aquesta obstinació en fer molta calor. Avui i demà seran dos dies obstinats. Avui amb màximes a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, que arribaran als 40. Demà arribaran als 41-42. Però sembla que aquí s'aturaran, perquè de cara a divendres la cosa comença a canviar. Arribarà una mica més d'aire fresc. Això portarà més inestabilitat. Entre dissabte i diumenge, els ruixats, les tempestes seran freqüents. Localment poden ser fortos, però alerta, perquè baixarà també la temperatura i, per tant, l'ambient serà més normal per l'època de l'any de cara al cap de setmana.
0: Doncs vinga, esperarem el cap de setmana que millori una mica aquesta temperatura que fa tants dies que tenim tan alta. Gràcies, Tomàs, bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. En total s'ha detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia, atenció, una arma de guerra, un llançacoets. Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra, Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia. La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i escorcolls. El principal a la casa del líder, un habitatge ocupat al Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
11: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat doncs, molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però d'aquí al terra, de grans dimensions.
3: Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar a uns 8.000 euros. Armes que han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals.
11: Realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
3: A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també distribuïa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès avui al Parlament que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat a Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, que ajudi a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control abans de les vacances d'estiu, amb l'amnistia també com a protagonista. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, creu que aquestes xifres són demolidores i ha acusat el president de la Generalitat de no fer res per revertir-ho. Illa ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar corregir-ho.
13: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
14: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara jo la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
12: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
15: Si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata.
14: He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva aplicació àgil i diligent.
12: La victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol també s'ha colat a la sessió de control. El Partit Popular ha demanat que el Parlament rebi la selecció i Illa ha revelat que va oferir als futbolistes catalans de l'equip espanyol una recepció al Palau de la Generalitat, però no han pogut venir per motius d'agenda.
0: Tornada a l'amnistia, l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, també ha parlat sobre aquesta amnistia per demanar en aquest cas al Tribunal Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a aplicar-la. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: En la política espanyola, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE, també la de l'expresident Zapatero. Feijóo també normalitza les relacions amb Junts per Catalunya i els estén la mà per seguir votant en contra del govern espanyol. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
16: Bon dia. Feijóo ha plegat la plana major del partit per fer balanç d'una legislatura que ja dona per morta. Creu que queden els últims compassos.
17: Si Sánchez afronta su último verano en la Mareta, sus últimas navidades en la Moncloa, es porque no merece otra cosa.
16: I ha dit que quan ell governa, cosa que ha fet, donat per fet, haurà de fer una neteja a fons, una reconstrucció, ha dit, al nivell de la que va fer Adolfo Suárez després del franquisme. Feijóo ha estès la corrupció a tots els nivells, diu que afecta el cor de l'Estat i posa al centre de tot Pedro Sánchez.
17: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez és el nexo político corruptor.
16: I afirma que sense el suport de la Moncloa, Zapatero no podria haver delinquit. El líder del PP augura que Sánchez podrà resistir fins que els seus el deixin caure.
17: Todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
16: I sobre Junts ha aplaudit que els de Puigdemont votin amb ells, ho han fet en 170 ocasions, diu, i creu que això anirà més.
17: Si la legislatura continua, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
16: Ara bé, ha tornat a criticar l'amnistia perquè diu és una forma de corrupció política que va permetre l'inici d'una legislatura que afirma mai hauria d'haver començat.
0: Testimoni inesperat en el cas de la mort del fundador de Mango. Una dona explica que ella mateixa va buscar la ruta de Collbató on Isaac Andic va patir la caiguda mortal. Ho va fer per encàrrec de la terapeuta familiar. La idea era posar pare i fill en una situació extrema com a punt del tractament per millorar la seva relació. És un relat que avançava en La Vanguardia i El Periódico. Ha seguit el cas la Marta Vallès.
18: Es tracta d'una dona anglesa que treballa d'intèrpret i viu a Barcelona. Anteriorment havia col·laborat amb la terapeuta de la família Andic. Ha declarat dos cops davant els Mossos de manera voluntària. El 29 de juny passat i el 6 de juliol. Segons avancen La Vanguardia i El Periódico, explica que la terapeuta li va encarregar buscar un lloc extrem com a part del tractament per millorar la relació entre Isaac Andic i el seu fill. Es tractava de treballar la metàfora de la mort del fundador de Mango per alliberar el fill dels lligams emocionals. La testimònia explica que va fer la ruta amb Jonathan Andic el 7 de desembre, una setmana abans de la caiguda mortal, el 14 de desembre de 2024. Afegeix que des que va saber la notícia de la mort no ha pogut dormir i que ha facilitat als investigadors el seu mòbil on hi ha les converses amb la terapeuta i amb Jonathan Andic. Ara haurà de ratificar el seu relat als jutjats. Els Mossos han comprovat que Jonathan Andic va anar a la ruta de Collbató en tres ocasions pocs dies abans de la mort del seu pare, el 7, el 8 i el 10 de desembre. La jutgessa l'investiga per presumpte homicidi. També vol aclarir quin paper podria haver tingut la terapeuta en aquest cas. La declaració dels testimonis es reprendrà al setembre als jutjats de Martorell.
19: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació, mitja. Després ja s'explora tot.
0: És la veu de Josep Vallverdú, autor total i sense pretensions, com ell mateix es va definir, i referent indiscutible de la literatura infantil i juvenil a casa nostra, que ha mort als 103 anys. L'autor de l'entranyable Gosset Rovelló, amb tota una vida lligada a l'escriptura, deixa un llegat immens, tal com han recordat avui els seus amics i els lectors, Montse Camps.
20: Sí, escriptor, traductor, poeta i defensor de la llengua, un autor polièdric, segons ha dit al matí de Catalunya Ràdio, la filòloga Carme Vidal-Huguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú.
21: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats compten les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
20: Des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé, va escriure més de 300 títols com Rovelló, com deies, nascut fa 57 anys, convertit en un clàssic. I va obrir camí a molts altres escriptors, segons l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Un dels pioners de la LIJ catalana, i quan parlem de pioners parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
20: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig exprés de l'escriptor. Segons acabem de saber, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida.
0: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i en tornar a la informació internacional.
23: Catalunya migdia.
24: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
1: Catalunya migdia.
0: Passant gairebé dos minuts d'un quart... L'administració Trump té previst anunciar avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil. L'entesa, que es planteja a 30 anys vista, alimenta el temor dels experts que provoqui una escalada militar en plena guerra dels Estats Units contra l'Iran i que desencadeni la proliferació nuclear a l'Orient Mitjà, Xavier Vilà.
25: L'acord busca enfortir els llaços bilaterals entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran, desfermada per les ambicions nuclears de Teheran. En canvi, l'acord que s'anuncia avui inclourà concessions nord-americanes significatives als saudites, a qui es permetrà enriquir urani i reprocessar plutoni al seu territori. El text també contempla limitar les verificacions dels inspectors internacionals. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, ens deia que tot plegat pot degenerar en una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
26: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es crearà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
25: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica, que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta.
0: I, mentrestant, la tensió allà, a l'Orient Mitjà, ha disparat avui novament el preu del petroli. El barril de Brent ha superat avui els $95, la cotització més alta de l'últim mes i mig.
25: Tot en el marc d'aquesta ofensiva nord-americana sobre l'Iran, que busca debilitar la capacitat de Teheran d'amenaçar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz. Després que Washington completés l'onzena jornada consecutiva d'atacs, el secretari d'Estat Marco Rubio alertava que el conflicte es pot allargar.
27: En aquest moment el problema que tenim és que no es prenen les converses de debò. Si ells parlen de debò, nosaltres també. Si no és així, farem el que sigui necessari per protegir els nostres interessos i també els dels nostres aliats. En essència, és una cosa molt simple.
25: Rubio afegia, però, que la via diplomàtica és la seva primera opció encara per resoldre el conflicte.
0: Encara en la informació internacional, Volodymyr Zelensky sacrifica el comandant en cap de l'exèrcit ucraïnès per intentar tallar en sec la pitjor crisi interna en tota la guerra contra Rússia. El president d'Ucraïna l'ha destituït i espera que així s'aturaran les protestes que s'havien multiplicat pel cessament d'un altre al càrrec de pes, el ministre de Defensa, Sergi Roca.
27: La decisió confirma la mala maror interna a la cúpula militar ucraïnesa, amb una pugna insostenible entre Sirski, el fins ara comandant en cap, i Fedorov, l'exministre, per definir l'estratègia de la guerra. Zelensky ha volgut remarcar que aquest últim, el també empresari que ha impulsat la innovació en drons, que estan sent tan decisius en el conflicte, tornarà a tenir protagonisme ben aviat.
2: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mikhailo Drapaty.
27: Tot apunta que se'l convidaria a encapçalar les relacions bilaterals amb Washington, amb qui alguns mitjans avui mateix indiquen que Ucraïna està enfortint la col·laboració sobre producció i exportació de drons cap als Estats Units. Aquest any la guerra a Ucraïna ha fet un gir justament per la millora dels aparells voladors no tripulats que estan fent molt de mal a Rússia.
0: I a Àustria, a la casa on va néixer Adolf Hitler, avui s'hi ha inaugurat una comissaria de policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador que va abolir la democràcia alemanya, que va desencadenar la Segona Guerra Mundial i que va ordenar l'execució de milions de persones, en particular jueves. Un país on, igual que Alemanya, el suport a l'extrema dreta creix. A la darrera enquesta, un 40% dels austríacs ja votarien extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. La petita ciutat austríaca de Braunau am Inn, a la frontera amb Alemanya, fa dècades que és un punt de pelegrinatge neonazi. És la ciutat natal del dictador Adolf Hitler, un fet que l'ha convertit en un lloc tristament cèlebre. Just al davant, una pedra commemorativa adverteix dels horrors del nazisme, amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». L'edifici, construït originàriament al segle XVII i catalogat com a patrimoni cultural, és una casa de dues plantes en l'estil del Biedermeier de principis del segle XIX. Després d'anys d'estira i arronsa, finalment l'estat austríac va comprar l'edifici el 2016. Ara, després de 3 anys de reformes, té nous inquilins. Serà la policia austríaca que hi ha traslladat una comissaria. Thomas Spreitz, veí de Braunau, ho veu amb bons ulls.
6: És una gran cosa, una bona idea. Aquí sempre tenim molts incidents i ara espero que deixi de passar. De tant en tant tenim grups de neonazis i ara espero que això passi a la història.
5: La turista alemanya Evita Gossi també ho veu bé i fa una proposta.
7: Crec que és una bona idea que es converteixi en una comissaria de policia i m'agradaria que al davant hi deixi de posar que es tracta del lloc de naixement de Hitler. No cal atreure els simpatitzants.
5: Tot i que és dubtós que la comissaria eviti el pelegrinatge, el que potser reduirà seran les mostres més cridaneres d'exaltació. Caldrà, això sí, que els agents de policia que s'hi destini vulguin estar atents.
0: Tornem a Catalunya perquè el Parlament ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones que tenen discapacitat intel·lectual i també a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, per un accident o per una intervenció mèdica. Quin és el canvi més important respecte a la normativa anterior, Toni Fortesa?
8: Doncs la principal novetat és que s'elimina la substitució a l'hora de prendre decisions. Ara, si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Treserra és membre de la Junta de DINCAT, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual.
9: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu, no allò que tu creus que és millor per tu. I el que també és molt important és que també afecta les famílies. Quan tenien un fill amb discapacitat, quan feia 18 anys, continuaven tinguent la pàtria potestat i això també s'ha suprimit.
8: La llei també reconeix els suports que ja donen familiars o persones de confiança, permet deixar decidit qui donarà aquest suport en el futur i incorpora garanties per evitar abusos. La reforma també diferencia els suports de les persones adultes de la protecció dels menors. Al Codi Civil dedica un apartat propi a les mesures de protecció dels infants i adolescents.
0: I també al Parlament de Catalunya...
10: El dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència ha quedat aprovat per 68 vots a favor, 67 vots en contra i cap abstenció.
0: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns, es reconeix que el sistema de protecció a la infància i l'adolescència, l'antiga DGAIA, va fallar per problemes estructurals i de governança. Tot i això, l'oposició lamenta que la comissió d'investigació es tanqui sense depurar responsabilitats, principalment en el desgavell dels pagaments indeguts de 167 milions d'euros entre els anys 2015 i 2024 a Marriera.
3: La diagnosi és clara, la DGAIA va col·lapsar per un excés d'externalització dels serveis i l'abús de contractes d'emergència sense cap tipus de control i seguiment, principalment per l'arribada de menors immigrants sols i les retallades. Unes conclusions que queden curtes, segons l'oposició, que lamenta la manca d'autocrítica, l'opacitat de les entitats que s'han beneficiat d'aquest desgavell a la gestió i que no s'hagin demanat responsabilitats. Sentim Enatu Domingo, de Junts, Núria Lozano, dels Comuns, i Mònica Ríos, del PSC.
4: El dictamen no està a l'alçada d'una comissió d'investigació, perquè no es determinen responsabilitats polítiques per la mala gestió, la manca de planificació, la manca de lideratge o bé irregularitats en la tramitació de les prestacions econòmiques.
11: El dictamen reconeix els problemes, però no aclareix prou les responsabilitats, les decisions que els van provocar, ni per què es van mantenir durant tants anys.
12: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
3: Des del PSC han defensat els canvis impulsats a la refundació de la DGAIA amb la DGPIA.
0: Si teniu la sensació que aquest any està fent molta calor, teniu raó, no és una sensació. Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides. És la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus en algun punt del país. Barcelona, Montse Poblet.
13: Bon dia. Els termòmetres a l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteocat, avui tornarà a passar el mateix. No és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10, a Badalona 17, i aquí al Raval, on estem, n'han viscut ja 27. Amb aquest panorama, els refugis climàtics com el casal de gent gran del Raval triomfen. Els veïns com el Juan els fan servir per recuperar-se de les nits mal dormides.
14: Tengo una ventiladora y hace dos días se me cortó la ventiladora. En la habitación hace un calor que no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome, cambia tu cuerpo ya.
13: I si parlem de calor diurna, les notícies tampoc són millors. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, aquesta és la primera quinzena de juliol més càlida registrada. La Montse ha optat per anar cada dia a una de les àrees de jocs infantils amb aigua que hi ha a Barcelona perquè el seu fill es refresqui.
15: Bueno, per ell, perquè com fa molta calor, i les parts normals fa molta, molta calor i fa molt sol, doncs aquesta és una alternativa fresqueta. I això passa genial.
13: La primera quinzena de juliol a Catalunya hi ha hagut 11 dies en què almenys alguna estació meteorològica ha estat a 40 graus o més. El rècord el té la famosa Lleida, que ha tingut aquesta temperatura 10 dies. El que abans era excepció s'està convertint en norma.
0: Doncs aquesta calor també té altres conseqüències. Per exemple, aquest any la verema de raïm serà la més primerenca de tota la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ve provocat per les altes temperatures d'aquests últims dos mesos i la poca pluja caiguda, tot i les bones previsions inicials del sector després dels aiguats que vam tenir a l'hivern, Roc Fargas.
17: Habitualment, la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però els últims anys s'ha anat avançant. Es preveu que aquest estiu sigui quan el sector comenci més d'hora a collir, tot i que els pagesos temen que la tendència a avançar la verema no serà una excepció a partir d'ara. Aquest canvi de paradigma provoca que els treballadors s'hagin d'adaptar a les noves condicions per fer la verema. Josep Marrugat és membre del Sindicat d'Unió de Pagesos.
28: Adaptar-nos com sigui, amb les varietats, amb el maneig de la vinya, aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor, i adaptar els horaris al clima. No anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
17: De fet, molts cellers estan veremant de matinada o de nit, no només per la seguretat dels treballadors d'evitar la calor en hores de sol, sinó també per assegurar la frescor del raïm en el moment de la collita. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya a Catalunya també hauran d'avançar el temps de recollida.
0: Mentrestant, l'incendi forestal de la Mierla, a la província de Guadalajara, continua actiu. Ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península ibèrica.
8: És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més, tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Cel·les, també a Castella-La Manxa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica, ho ha dit durant la visita a Tamajón, on està situat el centre de comandament avançat per l'incendi de Guadalajara.
1: És imperatiu que se alcance un pacto d'estat entre les distintes institucions i també en les Cortes Generales per convertir en lleis, en recursos econòmics, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de territorios como es Guadalajara o como es Castilla-La Mancha.
8: D'altra banda, a Catalunya, avui s'arriba al màxim risc d'incendi de la setmana. Els agents rurals mantenen el nivell màxim d'alerta en 73 municipis de 13 comarques. La calor tocarà sostre demà.
0: Mentrestant, tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors, més molins, dels que preveu el PLATE, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant, en sentit dels senyals horaris de 2:45 de la tarda. El Consell Comarcal del Priorat reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final de molins. Tarragona, Jordi Barranca.
16: El Plater, el document que ha de planificar el repartiment de les renovables, ha generat moltes crítiques en punts del país com les Serres de l'Ebre o Camp de Tarragona, entre d'altres. El Priorat també ha generat crítiques, però tres municipis demanen més energia eòlica de la que preveu el document. Són municipis que ja tenen molins a prop. Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Milán és l'alcalde en declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
18: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents, i amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar a cobrar després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
16: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, també a l'ACN, a més proposa
19: que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
16: I alerten que el Plater preveu instal·lar renovables en una llet que formarà part del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, una cosa que si tira endavant el parc quedarà descartada.
0: Lleida serà un referent a la investigació de noves varietats de cereals adaptades al canvi climàtic. La recerca es farà en un nou centre d'edició genòmica que costarà 10 milions d'euros i que ha d'estar en funcionament d'aquí a 2 anys. Lleida, Estela Bussoms.
20: Estem parlant de desenvolupar cultius més resistents a la sequera, a noves malalties i plagues o a la salinització del sòl. I les primeres investigacions se centraran especialment en l'arròs i el panís. El nou equipament científic s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio, un centre de recerca que dirigeix José Antonio Bonet. Explica que, a diferència dels processos transgènics, que és quan s'introdueixen nous gens als organismes, aquí es tracta d'accelerar les adaptacions als canvis del clima.
21: Seria un avançament i un reduir temps en el que seria la selecció genètica natural. Com que el canvi cada cop són més grans, en tot el tema de canvi climàtic, necessitem eines que ens permetin avançar-nos a tots aquests canvis que estem veient, l'increment de temperatura, d'espècies invasives, etc.
20: La previsió és que el nou centre es construeixi l'any que ve i que el 2028 ja tingui una cinquantena d'investigadors, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre les noves tècniques genòmiques.
0: I a Barcelona, les multes per consum d'alcohol al carrer han caigut dràsticament després del fort increment de les sancions que s'apliquen aquest any. En canvi, han pujat les multes per orinar al carrer i per embrutar la via pública. És el balanç que ha fet l'Ajuntament de Barcelona dels primers 4 mesos de la nova ordenança de convivència. Ajuntament de Barcelona, Cristian Roldán.
22: Bon dia. Les multes per consumir alcohol a la via pública a Barcelona s'han reduït a menys de la meitat. El motiu principal és el canvi de criteri que aplica la Guàrdia Urbana aprofitant la nova ordenança que preveu sancions molt més dures. Si abans la multa podia quedar en 25 euros, ara si hi ha menors pel mig pot arribar a més de 1.000. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, explica que l'objectiu és dissuadir els infractors.
23: Una estratègia més de caire preventiu que no anar sempre a denunciar tot el que es mou, no? Perquè, insisteixo, no produeix per beneficis en termes d'impacte o tant com pensàvem, perquè les xifres seran cada vegada més grans.
22: Per contra, les sancions per pixar al carrer i embrutar l'espai públic o utilitzar-lo de manera impròpia, com per exemple bevent alcohol a parcs infantils, han augmentat en aquests darrers 4 mesos. També s'ha més que duplicat l'aplicació de mesures alternatives a la sanció, com ara cursos de sensibilització o treballs comunitaris, sobretot en els col·lectius més vulnerables. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Quan la Guàrdia Urbana fa la denúncia, a més, ja s'informa d'aquesta possibilitat, perquè abans estava en la lletra petita, i especialment s'ha posat molt el focus també en els casos de persones en situacions de vulnerabilitat.
22: Ciutat Vella és el districte on més sancions s'han imposat en aquests 4 mesos, més de 7.000, seguit amb menys de la meitat per Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi.
0: I no ens movem de Barcelona perquè la Diagonal, l'Avinguda Diagonal, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà a partir de dilluns en sentit sortida. D'aquesta manera, l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris en escurar.
3: Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres als àmbits de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran cadascuna un màxim de 20 línies. Es vol, per exemple, que el procés de pujar i baixar dels autobusos sigui més àgil. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
5: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
3: Fins ara s'ha instal·lat la senyalització horitzontal i els nous pals de parada i s'estan acabant de traslladar els pals d'informació en temps real. Posteriorment s'instal·laran noves marquesines allà on sigui necessari i se'n millorarà l'accessibilitat. Laia Bonet és la responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Aquesta mirada a curtíssim termini l'hem treballat també en la Generalitat amb un paquet d'una vintena d'actuacions que afecten ja no només el corredor de la Diagonal, sinó els 4 corredors, per tant també a la Meridiana, també el corredor de Gran Via Sud i Gran Via Nord.
3: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament.
0: I una cosa més abans de la cultura. El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà tindrà aviat un nou estany. És a Castelló d'Empúries. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va dessecar fa molts anys i des d'aquesta setmana i durant un mes i mig, a través d'una canonada, s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Castelló d'Empúries, Laia Claret.
7: La voluntat és que un cop en funcionament, a principis de setembre, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com una zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot n'és l'alcaldessa.
9: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
7: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, especifica que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i d'ocells s'hi estableixin.
24: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
7: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament ha comprat el terreny.
0: Passen 7 minuts de 2:15, 30 segons de publicitat i la cultura.
25: Catalunya migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 euros. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Catalunya migdia. Passen 8 minuts de 2:15, a banda de la mort de Josep Vallverdú, que hem repassat al principi d'aquest Catalunya migdia, més coses de la cultura. la primera relacionada també amb literatura infantil i juvenil, de la qual Josep Vallverdú en va ser un mestre. Vic estrenarà el mes d'octubre un nou festival d'aquesta mena de literatura. Sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila, Pilarín Vallès o Xavier Salomó, i dedicarà una part important a la il·lustració amb classes magistrals de referents del sector, Marta Vives.
4: Sí, durant 3 dies, del 23 al 25 d'octubre, el festival Canalla desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats a través de llenguatges diversos. Germán Machado n'és el comissari.
10: Ens preguntem què vol dir ser canalla, no? Volem que la canalla sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com a adults, a permetir-lo, a afavorir-lo, tot això.
4: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi ha l'autora alemanya Susanne Strasser, també el Marta Altès, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Copons, Mercè Galí o Anna Font, entre molts d'altres. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració hi tindrà un gran protagonisme. L'accés al festival serà gratuït.
0: I ha mort als 54 anys Joan Roca, el baixista dels Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
11: Dolça besada, de gust que s'acaba.
0: El baix de Joan Roca va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències al paisatge i la identitat mediterrània. Mallorca, Caterina Carmany.
12: Joan Roca era un virtuós de la música, sempre en projectes, sense tenir por a cap estil. Peça clau d'Antònia Font va participar de la seva evolució fins que la banda es va convertir en un fenomen. Després de l'aturada d'Antònia Font es va aferrar amb ganes a la seva tornada en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio.
13: Bàsicament això, bàsicament tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat vam deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antònia Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixarem, no?
12: Durant aquest parèntesi i paral·lelament al retorn del grup, va crear Geometrical Sardine, de jazz experimental, la seva petita joia.
0: I una cosa més, abans dels esports.
14: És la mà que mai som.
0: Comencem a saber detalls de les festes de la Mercè a Barcelona d'aquest any. Per exemple, qui són els pregoners i com és el cartell. Però també altres novetats, com que la programació s'estendrà per primera vegada pels 10 districtes de la ciutat, o que es crearà una porta de l'infern per rebre el correfoc, Valerio Vareda.
15: El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, són els encarregats de fer el pregó d'aquest any i ja han apuntat que parlaran del comerç tradicional.
26: Jo crec que serà una de les coses que explicarem al pregó, com ens hem anat transformant i quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al front d'un negoci familiar.
15: El cartell, obra de l'artista visual Cinta Vidal, se centra en l'arquitectura i la perspectiva i és ple de detalls.
27: És un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
15: I per primera vegada del cartell se'n fa un mural de 33 metres quadrats que quedarà a la biblioteca Paco Candel. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
0: Tot això, però, serà per les festes de la Mercè a finals de setembre. Ara, el que falten 18 minuts per arribar a les 3, arriben els esports. Avui ha estat un dia d'anuncis i de presentacions a Can Barça i per partida triple. Dues al futbol, a l'equip masculí i també al femení, i un altre a l'equip de bàsquet. Comencem per Karim Adeyemi, que avui sí, aquesta tarda, serà nou jugador de l'equip de Hansi Flick. La neerlandesa René van Aston és nova jugadora de Barça femení. I el Barça de bàsquet ja té nou entrenador, l'eslové Alexander Sekulic. Anem, però, a pams. Ramon Salmurri, després que aterrés a Barcelona fa una setmana, Adeyemi, finalment avui es farà oficial com a fitxatge del Barça.
1: Sí, aquesta és la intenció, que aquesta tarda es faci oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, tot i que no descartis que pugui acabar
0: sent oficial. Sí, m'estàs dient que després d'una setmana serà avui, igual demà, és demà.
1: Igual és de demà. L'extrem del Borussia Dortmund, de 24 anys, que arriba a canvi de 22 milions d'euros fixes i 7 en variables, la setmana passada va arribar a Barcelona, va passar la revisió mèdica i demà al migdia serà la presentació oficial. No descartis que puguem tenir anunci i presentació en un mateix dia. Dèiem i viatjarà amb el Barça, amb el primer equip, a l'Estadi de Birmingham.
0: Però us dèiem que són tres els anuncis d'avui. El Barça femení ha fet oficial la incorporació de la jugadora neerlandesa René Van Asten, que arriba procedent de l'Ajax i fa pocs minuts ha parlat davant dels mitjans de comunicació del Serra.
8: Doncs sí, és una jugadora molt jove, 19 anys, de fet és una de les promeses ara mateix, no només del futbol neerlandès, sinó també del futbol europeu. Juga de defensa central i és una aposta de futur del Futbol Club Barcelona i en aquest cas de l'equip femení. Sentim a la jugadora que després de firmar avui el contracte que la vincularà al Club Blaugrana fins al 2030 en feia aquesta valoració.
16: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
8: René Van Asten es converteix d'aquesta manera en el segon reforç del Barça femení de cara a la pròxima temporada. Un equip que, recordem, no començarà la pretemporada, l'equip de Pere Romeu, fins la setmana que ve.
0: Però hem parlat de tres anuncis al Barça, un al futbol masculí, un al futbol femení i un altre al bàsquet. El Barça ja té entrenador. És un conegut desconegut, és a dir, seleccionador d'Eslovènia, però sense experiència ni a l'Eurolliga ni a l'ACB, Ernest Macià.
17: De fet, fa una setmana el representant d'Alexander Sekulic, que és com es diu el futur entrenador del Barça, ho va anunciar publicant el contracte a Instagram. Avui ja és oficial i Sekulic començarà la seva primera aventura al bàsquet ACB i pràcticament també a l'Eurolliga, perquè només ha dirigit un partit a l'Eurolliga. Concretament, l'últim partit de la temporada passada, el Dubai Bàsquet, on el Dubai va estar a punt de classificar-se pel play-in, finalment s'hi va classificar el Barça, i això sí, a la Lliga Adriàtica, on hi juga el Dubai, que és un equip de l'Orient Mitjà, però que juguen a la Lliga dels Balcans, van guanyar a la final el Partizan, i per tant podem dir que té ja un altre títol. Arriba, per tant, amb aquest segell, després d'haver fet bé la feina en el seu últim equip, però també hem de dir, per ser crítics, que no té cap gran trofeu fins a fa pocs mesos i que, per tant, és un desconegut, en certa manera, a nivell d'Eurolliga. És seleccionador d'Eslovènia, això sí que ho té, des del 2020, i per això hem pogut parlar amb Clement Prepelic, jugador eslové, i també del Dubai Bàsquet, que l'ha tingut fa pocs mesos i, evidentment, en parla molt bé.
18: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte de título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ha dado muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
17: Si tot va bé, la presentació, Òscar, es farà la setmana vinent.
0: Però a banda d'aquests tres anuncis en diferents seccions del Barça, el de futbol, a banda d'Adeyemi, que en principi aquesta tarda o demà es farà oficial, perquè el Samuro ja hi posa dubtes, hi ha altres noms propis que ocupen l'actualitat del primer equip masculí.
1: El primer, Jesse Visibu. Barça i Bruges estan en la recta final de l'operació. L'acord és total, el Barça pagarà al conjunt belga 8 milions i mig d'euros i el 20% d'un futur traspàs. Visibu és un extrem de 18 anys i la intenció ara mateix és que sigui considerat un jugador del primer equip, tot i que això sí, tingui dorsal del filial. I dos noms més que sobrevolen l'actualitat de Blaugrana. El primer, el d'Aymeric Laporte. Ahir el diari Esport explicava moviments de cara a la seva incorporació. Vam explicar al tot costa que ha estat el propi futbolista de l'Atlètic de Bilbao qui ha anat a trucar a la porta del Barça i que, a més, s'ha trobat que de moment la resposta és més aviat freda. I de Julián Álvarez, compàs d'espera. El Barça manté la idea d'incorporar el davanter argentí, però entén que ara és el jugador qui ha d'intentar sacsejar l'arbre i que l'Atlètic de Madrid compleixi amb allò que li va prometre, és a dir, deixar-lo sortir aquest estiu.
0: Doncs veurem què és el que passa amb aquest serial, que ja fa dies que dura i que fa pinta que encara en durarà força més. Ara falten 13 minuts per arribar a les 3, però més moviments, més novetats en els altres clubs catalans de futbol. Per exemple, l'Espanyol, que avui posa el punt final a l'estatge de pretemporada que ha fet aquesta última setmana a Navata, a l'Empordà. Ho fa amb un bon regust de boca després de guanyar ahir el segon partit amistós d'aquest estiu, superant clarament l'equip de la segona divisió francesa del Pau.
8: Els blanc i blaus van golejar el Pau per 4-0 en un partit jugat al Municipal de Peralada. Dos gols a la primera part de Quique García i Rafa Bausà i dos més a la segona de Leandro Cabrera i Marcos Fernández van arrodonir una victòria plàcida on el més important continua sent l'acumulació de minuts i dels conceptes tàctics i tècnics que demana Manolo González. En qualsevol cas, les pretemporades sempre serveixen de reivindicació per alguns jugadors, com és el cas del migcampista Rafa Bausà, que la temporada passada va jugar cedit al Mirandés i que aquest any vol consolidar-se al primer equip. Dissabte ja va marcar davant l'Olot i ahir ho va tornar a fer amb el Pau.
2: Sí, l'equip està bé. S'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
8: En una situació semblant es troba també el mitja punta Javi Hernández, que com va usar, torna al primer equip de l'Espanyol després d'haver jugat la segona part de la temporada passada, també al Mirandés, en qualitat de cedit. Hernández valora molt positivament com han anat aquests dies de feina a l'Alt Empordà.
5: Yo creo que ha sido muy buena, el nivel de entrenamientos ha sido muy alto, los partidos también, yo creo que hemos hecho dos muy buenos partidos, muy completos, y nada, valoración muy, muy buena del staff.
8: L'Espanyol torna aquesta mateixa tarda cap a Barcelona, el pròxim partit dissabte contra el Centre d'Esport Sabadell a la ciutat esportiva Dani Harket.
0: L'Espanyol acaba doncs el seu estatge, però el Girona continua amb la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas i avui disputa el segon partit amistós contra l'Olot.
8: Serà a partir de les 8 del vespre al camp de l'Olot, com deies, i en directe per Esport 3. Després d'empatar dissabte davant a l'Alt Kadàcia Catarià, el conjunt blanc i vermell disputa avui el segon partit de pretemporada. Mentrestant, el Sabadell continua amb la seva estada de preparació Salou. Els arlequinats, com dèiem ara fa un moment, jugaran dissabte contra l'Espanyol el seu segon partit de pretemporada.
0: El futbol de clubs, doncs, que pren el relleu del Mundial de Futbol, que tot just es va acabar diumenge i que serà recordat principalment per la victòria de la selecció espanyola 16 anys després. Però també han passat moltes més coses que ara volem recollir per fer-ne memòria, Ernest.
17: Doncs sí, serà el primer Mundial, això és una cosa que ja recorda per si sola, que té tres seus diferents, Estats Units, Mèxic i Canadà. També és el primer Mundial a participar-hi tantes seleccions, 48. Es van jugar 104 partits. Això tampoc era una cosa que estàvem acostumats a veure. Hi han hagut jugadors destacats, alguns per trencar rècords, com Mbappé, per exemple, que ha superat el rècord de màxim golejador que tenia Klose d'Alemanya amb 22 gols. Leo Messi, que ha superat en assistències a Maradona, 12 assistències. Recordem també la imatge del porter de Cap Verd, Bosinha, que va fer unes aturades que van permetre doncs, al seu país arribar a 700 a final per primer cop, o també jugadors doncs, que s'han fet virals perquè va aconseguir que milions de seguidors a xarxes doncs, seguissin un repte que ell havia iniciat. Ara moments molt potents a nivell sonor, per exemple, l'eliminació d'Alemanya a mans del Paraguai.
6: Ahora tiene que ser Bacanane!
17: Va ser una tanda de penals, però a part de tandes de penals, als Mundials hi ha les remuntades, que és l'altre gran moment que provoca explosions. I clar, Argentina en va viure unes quantes, Cap Verd, Egipte o, per exemple, Anglaterra.
6: Ahí está el Chelsea!
17: Segurament, al marge dels narradors...

0: El Poble Nou, aquesta es va cantar també, el Poble Nou a Barcelona.
1: No, no, i a tota l'Argentina i a tots els estadis del Mundial.
0: Exactament, i segurament a Anglaterra i alguns estadis del Mundial, sobretot els que sou més de música anglosaxona, es va cantar el Wonderwall. I després també hem tingut, Òscar, polèmiques en aquest Mundial, com per exemple, mític, que et surti el president dels Estats Units dient que s'ho ha fet venir bé perquè li treguin una targeta al seu capità perquè pugui jugar.
2: And I was forced to call Gianni and just make a recommendation.
0: Diu que va trucar al Gianni Infantino i va fer només una recomanació. I efectivament el jugador doncs se li va treure la targeta i va poder jugar. Coses difícils d'explicar, però que s'entén una miqueta més si veiem la recaptació d'aquest Mundial. 15.000 milions de dòlars recaptats, més del doble que el Mundial de Qatar, que ja va ser un gran Mundial, evidentment amb els preus de les entrades que van arribar fins a 80.000 euros en el cas de les més cares a la final, doncs amb això està dit tot. I després també les pauses d'hidratació, que els que venim del bàsquet pensem que s'ho han fet venir bé perquè el partit tingui 4 quarts.
1: Sí, tu mires així, sí, ara els que són molt de futbol no les han encaixat bé aquestes pauses d'hidratació. Però en aquest Mundial el que no hem pogut veure és Itàlia, que no es va classificar per cap de les últimes 3 edicions, de fet, del Mundial. És per això que la Federació Italiana de Futbol sembla decidida a fer una aposta molt forta pel pròxim seleccionador. I ara mateix el més ben posicionat és Pep Guardiola. Una altra cosa és que el desempador accepti o no l'oferta italiana, Montserraia.
3: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha confirmat a les últimes hores que mantenen converses amb el tècnic català, tot i advertir que l'operació és complicada i que ara mateix no pot encara donar garanties que arribi a bon port. En aquest sentit, la setmana passada, Paolo Maldini, director esportiu de la Federació Italiana de Futbol, i Leonardo, l'exfutbolista brasiler que fa d'ajudant de Maldini, van viatjar a Barcelona per reunir-se amb Pep Guardiola i oferir-li la banqueta de la selecció italiana. Guardiola té en compte l'oferiment per entrenar a Itàlia, però encara no vol prendre una decisió a l'espera del que pugui passar amb la selecció anglesa i la continuïtat o no de Thomas Tuchel. La preferència de Guardiola passaria més per la selecció anglesa que per la italiana, per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos després de la seva etapa de 10 temporades al Manchester City. Fa uns dies la Federació Neerlandesa també li va oferir a Guardiola la possibilitat d'agafar la selecció després de la sortida de Ronald Koeman, però en aquest cas Guardiola va denegar l'oferta neerlandesa.
1: 5 minuts i seran les 3 de la tarda, deixem el futbol, vindran més esports després d'aquesta pausa per la publicitat.
4: Catalunya migdia.
5: Ho sento, necessito més espai. En tens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Som de confiança, som d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 4 minuts i seran les 3. El Tour de França avui es preveu una etapa tranquil·la abans que demà arribin als Alps.
10: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
11: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: 17a etapa en marxa, de perfil relativament pla, abans d'afrontar, com dèiem, les 3 pròximes etapes, que són alpines. Isaac Vilalta, enviat especial, bona tarda.
12: Bona tarda, no hi ha res com fer provisions per trencar-les, perquè havia de ser una etapa tranquil·la i després de 60 quilòmetres encara no s'ha format la fuga, tot i diferents intents, tot i haver superat 2 ports de quarta, un de tercera i camí d'un altre de quarta en aquest inici accidentat, sí que és probable que d'aquí uns quilòmetres es formi la fuga o que s'acabi resolent l'etapa a l'esprint, perquè a partir d'aquí ja no hi ha més dificultats. Per tant, a 116 quilòmetres pel final de l'etapa, tots els ciclistes rodant junts.
1: I Joel Nicolau i Abel Balderstone són els dos únics ciclistes catalans que hi ha en l'edició d'aquest any del Tour de França. Tots dos han debutat a la ronda francesa i els dos esperen superar també aquesta última setmana i, per tant, arribar diumenge a París.
12: Sí, justament, l'Abel Balderstone ha intentat formar part d'una de les fugues de la jornada, al final ha acabat sent neutralitzada, però compleix amb els titulars que ens anuncia a Catalunya Ràdio, això és el que ens deia.
13: Demà, que és un dia així que no se sap, tampoc

0: molt, però després venen tres dies super durs abans de París, així que bueno, intentar disfrutar si es pot, perquè hi ha dies que també passes una mica misèria, però crec que normalment s'han donat bé les últimes setmanes a la Gran Volta, així que intentarem tornar a mostrar-nos alguna fuga i provar.
1: Bé, de moment s'ha deixat veure la fuga, tot i que l'objectiu real i definitiu és poder arribar diumenge a París.
0: Un objectiu sempre serà arribar a París i això, però crec que tampoc ens hem de donar per només que sigui això, llavors intentar, a part d'això, doncs, lluitar una altra fuga, que jo crec que és possible i les cames poden estar bé.
1: Després de la d'avui venen tres etapes d'alta muntanya, demà final a Orsiers-Merlet i després dos finals d'etapa a l'Alpe d'Huez. No sé si tenies previst anar-hi, Òscar, però m'anuncien que ja fa una setmana que està absolutament ple d'aficionats.
2: Doncs vaig traient la maleta del cotxe, no me'n vaig cap allà. Gràcies, Isaac, bona tarda.
3: Adéu.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: Queda minut i mig per les 3. Avui han començat a Sydney les superfinals de la Copa del Món de Waterpolo i ho han fet amb victòria de la selecció espanyola femenina que s'ha classificat per les semifinals.
5: L'equip femení espanyol amb 13 jugadores catalanes de les 14 que formen l'equip és el tècnic Jordi Valls, han superat Hongria per un ajustat 8-7 als quarts de final. La valoració del triomf va fer la portera del Sabadell, Martina Tarré.
6: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents. Elles també defensen molt bé, elles ens treuen també moltes expulsions i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit i al final, ja et dic, pues, la meva actuació ve rodada de totes les grans actuacions que han fet elles en defensa.
5: L'equip espanyol femení jugarà les semifinals divendres davant Rússia, que abans ha eliminat els Països Baixos 11-6. Recordem que Rússia torna a competir ara. En l'altra semifinal s'enfrontaran Austràlia i els Estats Units. Demà, Espanya masculina debutarà en els quarts de final contra Austràlia.
2: Doncs amb aquest repàs d'aquestes competicions de waterpolo hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, queden 25 segons. Per tant, de seguida fem un repàs del que hem explicat a la primera hora i afrontem la segona d'aquest Catalunya migdia.

0: Són les 3.
1: Viu la ràdio.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Viu la ràdio.
2: Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: Sentiu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Mirar enrere és la millor manera de constatar tot el que s'ha avançat. I el futbol femení no para de créixer, any rere any. Això sí, pel camí ha hagut d'anar superant entrebancs, perquè no ens enganyem, de facilitats, cap ni una. Però el futbol femení ha demostrat que no és cap moda i que ha arribat aquí per quedar-se. El bon joc desplegat pel Barça i les fites que han aconseguit les culers han ajudat a fer créixer el futbol femení a casa nostra. I no només això, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, Irene Paredes i companyia han contribuït a construir una societat més justa, més igualitària i amb més oportunitats. Ara, triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista. Les noves generacions hi somien, però això és perquè ara, les més petites, també tenen referents on emmirallar-se. Anys enrere, això era impensable, i el fet que ara sigui així només demostra el pas de gegant que ha fet el futbol femení els darrers anys. Parlem un segon de xifres. La temporada 2017-2018 eren 10.245 les jugadores federades. 10 anys després, la xifra s'enfila a les 24.423, la qual cosa suposa que actualment hi ha 14.178 noies més que juguen i se senten futbolistes. Malgrat aquest creixement, encara falta molta feina per arribar a una igualtat total. I aquí, les administracions tenen un paper capdalt. Són ells qui han de vetllar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i invertir des de la base per tal que totes les nenes que venen darrere puguin gaudir de l'esport rei.

0: Triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista, no ens enganyarem. La tarragonina Laia Gurrea ho està fent realitat a base d'esforç, d'un talent innat i una gran capacitat de superació. Aquesta setmana hem baixat a veure el mar i a parlar una estona amb ella, dies després de rebre una altra notícia que segur que recordarà tota la vida. L'any vinent continuarà vestint la samarreta blaugrana.
1: Laia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans de començar a parlar de futbol, parla'ns una mica de tu. Qui és la Laia?
2: Doncs em dic Gurrea Estradé, tinc 14 anys i visc a Tarragona.
1: Entre les tres aficions i el futbol, com van ser els teus inicis? Què recordes?
2: Doncs vaig començar a la Riera, jugant amb nens, amb amics meus. Després me'n vaig anar al tècnic futbol, al CUSA, i seguidament vaig estar al Cambrils.
1: I des de sempre ets portera. D'on neix aquesta passió de voler-te posar sota pals?
2: Doncs, en general, el futbol neix de veure mon germà, els seus entrenaments, els seus partits, i doncs, veient els porters de l'equip amb mon germà, doncs, vaig dir un dia, vull ser portera. I doncs, vaig apuntar a una escola de porters i vaig jugar com a portera.
1: Com et definiries a nivell futbolístic?
2: Doncs jo em considero una bona portera, però a base de treball doncs, vull ser molt millor i millorar.
1: Uh-huh. Has dit que has entrat en diferents equips, però què has après de cada un i amb què et quedes de tot plegat?
2: Doncs abans d'entrar al Cambrils sí que és veritat que era molt petita, però si m'he de quedar amb algú, me quedo amb el Cambrils, que vaig estar uns 5 anys i vaig tindre molta sort d'estar en uns bons equips, amb un molt bon staff i vaig aprendre molt.
1: De sobte, la nit de Reis, reps una trucada inesperada. Qui et va trucar i què et van dir?
2: Doncs va ser molt raro perquè me van agafar els meus familiars a casa meva, m'han sentat una cadira i van fer una rotllana i jo vaig dir, què passa, perquè mai fèiem això, no? I de sobte m'obren els ulls perquè me tenien tapada i veig una trucada del meu entrenador i l'entrenador va començar a explicar-me doncs, que ho estava fent molt bé aquella temporada i que el Barça m'havia citat per entrenar amb ells.
1: Tu esperaves o algun cop havies pensat en que t'agradaria jugar al Barça?
2: Home, des de petita sí que és veritat que el meu somni sempre ha sigut jugar en aquest gran club i al final és el Barça, però no m'ho esperava.
1: I què és el primer que vas pensar o què se't va passar pel cap quan veus la trucada?
2: Doncs el primer que vaig pensar va ser, Laia, si has aconseguit això pots aconseguir molt més, treballa que ho aconseguiràs.
1: El primer entrenament a la ciutat esportiva suposo que és un somni per qualsevol persona que li agrada el futbol. Com et vas sentir? Estaves nerviosa?
2: Doncs no estava nerviosa perquè al final sé que si m'agafen per entrenar és perquè ho estic fent les coses bé. I jo la veritat és que no sóc de ficar-me nerviosa. Jo una vegada estic allà i dic, Laia, fes el que saps i a partir d'aquí fer les coses.
1: Com va ser el moment que et diuen, Laia, et volem la temporada que ve, vestires de blaugrana? Què penses o amb qui és la primera persona que penses?
2: Doncs sí que és veritat que he de donar gràcies a tots els meus entrenadors i a tots els meus pares perquè al final si estic on estic és gràcies a ells. I doncs, què vaig pensar? Doncs, a fer-ho el millor possible.
1: De sobte comences a debutar, comences a jugar amb el Barça. Què recordes del dia del debut?
2: Què vaig pensar? Doncs, abans d'entrar al Barça sí que és veritat que me van citar per anar a fer un torneig amb un equip ja format del Barça. I la veritat és que doncs, van ser uns dies molt d'esto. I no sé, sí que és veritat que no estava nerviosa, però era tot molt raro, no? Al final, vestida blaugrana és, no sé.
1: Mm-hmm. Ara comences la tercera temporada al Barça. Si mires enrere, com ha canviat la Laia?
2: Doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica tot. Sí que és veritat que hi ha hagut coses que he hagut de canviar, com avui no puc anar aquí, avui no puc anar allà, i al final els entrenos, el anar fins allà, doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica això, però ho porto molt bé.
1: Perquè al final també el futbol és renunciar a moltes coses.
2: Sí.
1: En què has renunciat tu, per exemple?
2: Doncs he renunciat a vegades quedar amb amics, amb familiars. He hagut moltes vegades, com per exemple, ponts com per exemple Setmana Santa, que no puc estar amb els meus familiars i m'he d'anar a jugar a tornejos, però al final és el que jo, o sigui, prefereixo això que quedar.
1: Mm-hmm. Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Home, tinc molts moments, però si m'hauria de quedar en un va ser el dia de Reis. El dia que m'ho van dir.
1: Abans ho deies, i de fet és una cosa que m'ha cridat l'atenció perquè més d'una vegada ho has comentat en alguna entrevista, que fins ara, a excepció d'un any, sempre he jugat en equips de nois.
2: Sí.
1: Com ho has portat això? Com és ser l'única noia en un equip?
2: Al final jo sempre he sigut una persona una mica molt oberta, molt sociable, i he tingut molta sort de conèixer a nens del meu voltant, del meu equip, que ho porten molt bé amb ells.
1: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení és més tàctic, sí, o més tècnic. Realment és així?
2: Home, jo crec que així. No vull dir que les noies siguin pitjor, perquè al final, per exemple, el meu equip som molt bones noies, que no és que el noi sempre sigui millor que la noia, o sigui, al final, a base d'esforç, cada un pot ser millor que l'altre. Sí que és veritat que els nois és tot més, un joc més ràpid, més físic, sobretot.
1: Suposo que amb els teus companys d'equip no, però no sé si t'has sentit mai infravalorada o has escoltat algun comentari a la grada que t'hagi sentit una mica, no sé, que t'hagi fet sentir malament.
2: Bueno, al final sempre hi ha gent de tot. Al final, a mi el que me diuen les persones no m'afecta. Sempre estic per el que s'ha d'estar i al final que la gent digui el que vulgui.
1: Ets molt jove, però el futbol femení també ha evolucionat en aquests últims anys. Tu, des de dins, com ho has viscut?
2: Doncs és veritat que fa uns anys darrere el futbol femení amb ara ha canviat molt i espero i esperem totes les noies que volem jugar a aquest esport que vagi avançant.
1: Ets aquí a Tarragona, concretament del Serrallo. Com veus el futbol femení aquí a la demarcació?
2: Home, sí que és veritat que a poc a poc el Camp de Tarragona està evolucionant. Hi ha molts clubs que estan apostant molt pel femení i la veritat és que està molt bé. Hi ha uns quants clubs que ho fan molt, molt bé.
1: Per anar acabant, digue'm, una referent i un desig.
2: Doncs sí que és veritat que els meus referents sempre han sigut els mateixos, els porters del Barça. Sí que és veritat que tinc preferències com Catacó i Sandra Paños en el seu moment. Doncs per mi són els meus referents perquè al final, de la manera que treballen, de la manera que s'esforcen, que obtenissin els seus objectius, a mi la veritat és que són els meus referents i m'agradaria molt seguir els seus passos.
1: I un somni?
2: Un somni, debutar al primer equip.
1: Escolta'm, Laia, moltes gràcies per l'estona. I estic segura que d'aquí a poc et veurem.
2: Gràcies, ojalà.
0: Anem acabant, però abans, des d'aquí, volem fer un agraïment especial a totes les pioneres, les que van obrir el camí, però també a les generacions que actualment estan lluitant per canviar un món que, malauradament, encara està molt masculinitzat. Han parlat dins els terrenys de joc i han alçat la veu quan ha calgut. Són l'exemple per totes les generacions que venen, i en venen moltes. El relleu està més que assegurat. I m'atreviria a dir que el futur està en bones mans, sens dubte. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat, en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Coll Moda i la sabateria, comencem les rebaixes. Mentre els demés lluiten per trobar el més barat, vostè aprofiti per emportar-se la millor moda en roba i calçat. Coll Moda, carrer Gran 46, i la sabateria, carrer Gran número 7.
0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya. El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.

0: que vindran.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres, Ràdio Argentona, 104.6.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6.
1: Viu la ràdio.
2: Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Mark Twain deia: "És més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada." Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants... Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I, com sempre, ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que, cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, ja ha volgut dir la seva.
2: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola, i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona. Créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan. Estan a molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
1: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
3: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
1: Com estàs?
3: Bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé.
1: Bueno,
3: s'ha de dir que s'està bé pels amics, perquè així estan més contents, i pels enemics per fer-los dir ràbia.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
3: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials. Sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada... hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. Vale? O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Vale? Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
1: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
3: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
1: És, com... és aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se allò que em fa
3: exacte.
1: Mal les orelles, no?
3: Allò és això. Estàs tenint unes petites descompressions, eh? I aquestes descompressions fan, generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més, ja ho ha dit la Dina, eh? Quina temperatura estem allà dalt? Menys, ha dit menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Això quan ets a l'avió no ho notes pas, eh? Per sort.
3: No, no. I tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, eh? Se m'hagués un bacallà.
1: A l'instant.
3: Sí. I tant, i tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, eh? Només estic parlant. Se'n van a uns 500-700 graus.
1: De temperatura?
3: Tant...
1: Exacte. Ah, bueno,
3: Sí, sí. Tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
1: Humitat, fixa't. Vols dir?
3: Sí, sí, la humitat relativa. D'acord? A menys pressió vol dir menys molècules, en general. Oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
1: Hi ha menys aire,
3: molècules.
1: No?
3: Clar. Exacte. Un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt. Els globus s'inflen, perquè intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com el terra, d'acord? Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si l'humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol beure més aigua. Aleshores, si no vol beure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà, permanentment.
1: Queda enganxada allà, queda fixada, com aquell que diu, no?
3: Sí, sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores, surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas. Oi?
1: No es veu.
3: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
1: Queda condensat, no?
3: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix, perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran, perquè ha d'ocupar un espai. I a més
1: sí,
3: a més...
1: s'eixampla, no? Sembla com
3: exacte.
1: Que es va...
3: Sí,
1: sí.
3: Sí, sí, sí. I a més a més... fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
1: Com cristalls de gel, vols dir.
3: Ah, exacte. I fins al final, fins i tot, arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, no ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubata, allò no. Són cristalls finíssims, que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt. Vale?
1: Clar, però això, no té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
3: De moment no, diguéssim. Ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Perquè diríem, mira, passa això i ja està.
1: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
3: Deixants, sí, exacte.
1: És més bonic, sona un català més bonic, també, eh?
3: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail, que és...
1: Clar, perquè el xem seria de química, no?
3: De química, sí. Sí, l'altre és una estela química o estela de condensació. Clar. En aquest cas és estela de condensació. Però avui, si vols, et poso una mica així en context històric,
1: Sí.
3: des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, eh? No diré
1: Sí.
3: chemtrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera. És a dir, des de que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada pot arribar a deixar
1: O
3: un
1: sigui,
3: contrail.
1: el primer contrail que dius tu, o la primera deixant de condensació, el devien fer els germans Wright, no?
3: Bé, no sé si cremar... No va volar tan amunt, aquell avió, com per
1: No,
3: arribar a deixar un
1: segurament no.
3: contrail. Com que volàvem amb
1: Segurament.
3: capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira, als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols. Això
1: Sí, ha parlat
3: era...
1: del que ha
3: Sí.
1: parlat de, com ha dit, el tema de les partícules de plata, no?
3: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
1: De iodur de plata, això,
3: Però
1: perdó.
3: això ho feien quan veien un núvol que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes, i allò provocava la pluja. Si vols, t'explico com es provoca la pluja, que així
1: Home,
3: també...
1: jo crec que és interessant perquè, a més, jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules, no? De
3: Exactament.
1: provocar pluja. Segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
3: Exacte. Mira, jo posé com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta, i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua no plou.
1: Està clar.
3: Aleshores necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan està sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si
1: Perquè ens
3: cau,
1: entenguem,
3: s'evapora.
1: és com una boira, diguem,
3: Sí,
1: no?
3: és una boira, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot
1: Ah,
3: ser
1: sí?
3: sutge, sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len
1: I
3: a la
1: que l'aigua
3: primavera.
1: s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
3: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja se t'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
1: Clar. Per
3: O
1: precipitar, no?
3: sigui,
1: Allò que en diuen.
3: la gravetat guanya a aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt, i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació. I generava gotes més grosses, aleshores
1: Ah, clar.
3: podia provocar la pluja. I atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això, eh?
1: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
3: No és
1: Has
3: molt
1: dit...
3: alta, però ho pot ser, i això és el bo, és a dir, pot generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu, hi havia un problema aquí, si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui.
1: Ah,
3: Aquí
1: és clar.
3: hi havia problemes. Hi ha problemes de dir diferents estats. Per exemple, els Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això
1: el
3: no és
1: règim...
3: canviar... Sí, no és canviar el clima, eh? Atenció. No és el canvi climàtic ni res. No, no,
1: simplement
3: desplaçaves.
1: No, però l'alteres, no?
3: El...
1: D'alguna manera també l'alteres.
3: Clar,
1: encara
3: clar.
1: Que sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
3: Sí, l'alteres. Això només es feia amb els avions, eh? També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també. I aquesta explosió sembra el núvol, també. També provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir, això?
1: A veure.
3: Ho van fer servir fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpíades de Pequín.
1: Ah.
3: Per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un núvol de tempesta, feien que plogués a una altra zona i quan ja arribava a Pequín ja estava descarregat.
1: Home,
3: aquest núvol.
1: S'ha de reconèixer que, explicat així, certament sembla màgia, eh? Que la humanitat pugui alterar això i, ostres, i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una cosa
3: sí,
1: és
3: sí.
1: Algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
3: I tant, fixa't que també ho van fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho van fer servir durant la Guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh,
1: vale? Sí.
3: per prolongar el monsó i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita. Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrat de núvols de manera d'ús per tenir un ús militar. No està permès.
1: Ah, no?
3: No,
1: sí, la legislació internacional ho prohibeix.
3: Ho prohibeix.
1: No ho sabia, sí. Desconeixia això, és interessant, eh? Realment.
3: I tant.
1: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia
3: sí.
1: La Digna, no?
3: Sí.
1: Chemtrails o contrails que deies tu. No?
3: Exacte, sempre, claro, eh? Això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
1: Sí, eh? Sí, no és generalitzat ni res, eh?
3: No.
1: Jo crec que... Digues, perdona.
3: Aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo, eh?
1: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, més de dir-ho, ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
4: Home, evidentment, és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
1: les bones, no? Vols dir
4: les
1: bones.
4: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
1: Sí, clar. Però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, eh? Però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, eh? Potser no tot, tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials, però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
4: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
1: Ah, no?
4: I fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que per no perdre estocs i línies de vol i subvencions van estar fent volar avions buits, però bé, això és tota una altra història.
1: Ostres, això també és interessant, però... eh? Aquí hi ha un filó, estirar.
4: Sí. Tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond, que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, sí, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
1: Per la pura
4: No ho
1: maldat,
4: sé,
1: no?
4: és
1: Perquè
4: bastant
1: fa
4: curiós.
1: gràcia. Sí, és curiós
4: Però clar,
1: això.
4: jo mentre... Sí, és curiós. Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso, o sigui, que són mica de gent. Hem fet l'ESO nosaltres, vull dir que... I els he
1: Dona
4: fet ara
1: pel
4: en
1: que
4: un
1: dona,
4: moment, i
1: però
4: els he
1: dona
4: fet...
1: pel que dona.
4: Els he fet pel broc gros, vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer, que és, ostres, jo em volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
3: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Doncs val més, val més
4: Clar.
1: tenir-te d'amic, en tot cas.
3: M'agrada que tinguis aspiracions
4: Llavors...
3: com aquestes.
1: Tios ambiciosos.
4: Clar, he dit,
1: molt
4: no,
1: bé.
4: no, pues, pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
1: Però amb quina finalitat, també t'ho diré. Però bé, ja ens ho explicaràs, a veure.
4: Bueno, no, pues has menjat. Clar, un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que... Problema com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora, i un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
1: Bueno, escolta,
4: Clar.
1: és que tampoc
4: Clar, jo... Però és que, a
1: tampoc
3: veure,
1: som
3: no
1: tan joves,
3: som...
1: eh?
3: Sí, no som joves
1: Tenim una
3: de
1: edat, tenim
4: Sí,
1: una edat, no
4: clar,
1: passa res.
4: ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... Seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu,
3: Ostres,
1: això jo crec
3: doctor
1: que
3: Andreu. Explica,
1: sí,
3: explica
1: la gent
3: què
1: que
3: era el
1: té...
3: doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho,
4: No,
1: perquè...
4: pastilles del doctor Andreu eren pastilles per la tos, bàsicament, així és amb gust de mel, i sempre quan tenies tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients, hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu, bueno, n'hi havia més d'un, però el principal és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans, fer-los consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
1: A veure,
3: Ara
1: va,
3: costa
1: fot-li.
3: calés, eh? Ara costa calés,
4: Clar, no,
3: això.
4: no. Té un pico, eh? Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que, clar, una mica l'escenari per posar la prèvia, eh? Països Catalans. En principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. He
1: Sí.
4: afegit l'Alguer, però no, no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, si
4: Clar.
1: vols, però hi és.
4: Clar, llavors és, ostres, això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic o clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
3: I poses
4: Clar,
3: maniquís a les
4: això
3: finestres.
4: depèn dels possibles, però clar, anem a jugar amb aquesta, perquè al final tots els avions que volten porten gent, doncs va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que si heu
3: No.
4: viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió
1: És
4: és
1: pasta, sí,
4: contundent.
1: està clar.
3: Sí, oh, es d'enlairar una tona, això costa calés.
4: Clar. Que dius, clar, quant producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a palo seco, necessites 238 tones de producte químic. Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
1: Una
4: Clar,
1: on, clar.
4: pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada. Ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí.
4: Clar, l'avió tira... Clar, l'allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així és a dir, a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques.
1: Carai.
4: Per tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer arribar.
3: Has donat les dades de piscines olímpiques, m'agrada.
1: I a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
4: Sí, llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
4: Aquí he fet, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i aviso que extremadament generós. Que és que arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil?
4: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat de 1 per 1.000, diguem.
4: Sí, ja aviso que aquí probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut perquè probablement és 1 milió. Però bueno, no passa res. Assumim que és un de cada mil.
1: Que era molt generós, sí, sí. Ho assumim.
4: Clar, necessites... Si l'eficiència és d'un per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
4: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment.
4: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
3: Bueno, mira,
1: això seria per erradicar la tos als Països Catalans, eh?
3: Sí,
4: la tos un dia només,
1: per això. Un dia només. Ah.
3: Sí, sí. Escolta, acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu significen aquestes tones. Sí.
4: Mira, vos això no ho havia fet.
3: Són 415 milions de caixes.
4: Bueno, imagina't.
3: Sí.
4: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
3: Sí, sí.
4: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, aquí és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació.
3: Que són 17.000 caixes per avió, eh? M'heu calculat.
4: Sí. També, no sé si al de Ryanair li passa la maleta, eh? I aquí estem amb Ryanair. 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
3: Per un dia, només. Un dia, vale.
4: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
3: Si han de volar totes...
4: Un dia.
3: Molt bé.
4: Els has d'haver carregat el producte. També ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat, aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i o sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també... Aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport.
3: Ah.
4: Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, si la necessites 38 cops... Això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
3: Només per Catalunya, repeteixo, eh? És que vaig...
1: Països Catalans.
4: Només per...
3: Sí.
4: Per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els Països Catalans un dia.
1: Per català o per Països Catalans, sí, sí.
4: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia, eh?
3: Un dia.
1: Sí, trobo... Sí. Surt car,
4: per tant,
1: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
3: Surt caret, no és.
4: Sí, jo Jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt, igual et surt més a compte.
3: A més a més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè hi haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha
1: perquè,
3: sortit
1: a més,
3: aquell
1: a més,
3: de
1: a més,
3: risc químic.
1: A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
3: Clar, clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no?
3: Clar, has comptat quants maniquís farien falta per simular tota aquesta gent?
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als països catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí, sí. La veritat és que molt
4: és,
1: bé.
4: És certament complicat que això sigui veritat, és clar, bàsicament.
3: Sí, i una pregunta. Perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
1: Bueno.
4: Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
3: Clar, clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, es dissol al mar i au.
1: La merma és bestial.
3: La merma és important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan.
4: Clar.
3: Però... A més, compte que deixes anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. Que a veure, que no estaria malament, eh?
4: Clar, però
3: que...
4: o...
1: si
4: ens quedem a Països Catalans, aquí doncs, enganxes un dia a tramuntana i ja estàs fotut.
1: I en Xavi pilla el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota la seva vida.
4: Ara una petita confessió, és que al final he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en la digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, sí, doncs, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyinyinyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
3: però
1: algun.
3: Però i tirar virus?
1: Ah?
3: No?
1: Potser cal menys concentració, no? Perquè reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no?
3: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
1: Bueno,
4: és que són petitets.
3: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs... No?
3: Clar, en tires un...
1: Vull dir, si ocupa tan poc, potser...
3: Se n'enganxa un i després ja va propagant. Si total, això és més fàcil.
4: Sí, però llavors però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
3: Ah, també. Perquè et pot caure en un descampat, també... el virus. Sí.
1: Escolta, no doneu idees, eh? Que algun dolent de James Bond de l'Hacendado deu existir, eh?
3: Sí, sí.
1: Al tanto.
3: No, però a veure, sí que es pot ser...
1: Podria estar tirant la cadena del vàter, aviam si tira...
3: Seria algun... més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui, xiqui, xiqui, i n'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiro una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben, crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir de
3: l'avió. I els ultraviolats.
1: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no sé, ja no recordo si
3: bueno,
1: ho has dit
3: tu o
1: la digna.
3: Això si ho tires pel motor, segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, eh? Jo crec que aquí ja, sí. si era prou car, amb això, si ja s'haurien de posar unes mànegues, ja no vegis, no?
3: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
3: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: És que no hi ha manera, eh? No deixeu allò que diuen en castellà títere con cabeza, eh? Això no pot ser.
3: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palou, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I a més, tu, Jordi, ho has dit en plan, bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors és una mica extravagant, potser, no?
3: No, no, al final respires l'aire... Imagina't tu els conflictes entre països, que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagina't que es posarien contents.
1: Sí, sí.
3: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, bueno, clar, si va rascant, l'última hora ja la trobaràs. Clar, clar.
3: Sí, sí.
1: El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no?
3: Sí, sí,
1: lamentablement,
3: sí.
1: És probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
3: Sí, sí, sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, i hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí. Sí, senyor.
3: Que formen una trama irregular, arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí, bueno, i dibuixos, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte. Doncs,
1: jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
3: Exacte,
1: no? Allò...
3: exacte. Però a més, pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir,
1: clar,
3: es manté
1: allà
3: dalt. Es manté a dalt. Per corrents de convecció.
1: Que...
3: I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè
3: això mateix.
1: No... Clar. No té prou
3: això
1: pes,
3: mateix.
1: No, en tot cas.
3: Sí, sí, sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, sí, absolutament.
3: I no el veus pas a baix.
1: Sí, sí, sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
3: El gat ja entens.
4: Sí, no sé si m'arriba el compte corrent, eh? Ara
1: no,
4: hem fet
1: clar,
4: els...
1: això és una mica...
4: Hem de buscar alternatives.
3: Sí, sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen
1: sí,
3: entre
1: feina,
3: ells,
1: molta...
3: aquests milions de persones que es confabulen entre ells,
1: que no,
3: i
1: no són
3: no
1: només
3: diuen.
1: Diners. No són només diners, eh? Necessites
3: és silenci,
1: un bon coordinador aquí, eh? Sí, sí.
3: Sí, sí, és el silenci de molta gent.
4: Al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol
3: sí,
4: habitant.
3: Els que ho respiren.
4: Però,
1: exactament.
4: Clar, això també em fa pensar en a vegades, la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors, esteu tots
1: sí,
4: confabulats.
1: Clar, clar.
4: Llavors, jo sóc l'únic que ho sé. Tu, probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades, un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc... Sempre acaba,
1: la mà negra,
4: George,
1: no, que dèiem.
4: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre
1: sí.
4: que està ordint una trama per afectar la teva salut.
1: Sí, sí. Que hem vist, bueno, Soros, Bill Gates, en el cas del 5G, també hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració anant a buscar també Soros per diversos motius, no? Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
3: però mira,
1: crec que...
3: Espera't un segon.
1: Digues.
3: Ara, eh? No
1: perdona,
3: ara.
1: Perdona.
3: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden.
1: Sí, home.
3: Home, que és el
1: sí,
3: que
1: sí,
3: va llegir tots els arxius secrets.
1: Va estar refugiat a Rússia.
3: Sí. I del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'alien, no sé quines coses...
1: Sí, l'àrea 51, no?
3: L'àrea 51, i també va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails, i diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula, l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails.
1: Clar.
3: Això va dir Edward Snowden, que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja,
4: Mira,
1: si aquest que els tenia tots i que ja arribava un punt, que ja tant li fotia, perquè el volien anar a buscar...
3: Ah, clar, clar. Els va, sí, va deixar...
4: Si em deixeu acabar amb una anècdota
1: sí.
4: del mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy i li van respondre una cosa.
1: Ah.
3: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
4: No, no, no.
3: Vaja.
1: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem, perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra. Bé, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles. L'únic capaç de fer sonar bé, fins i tot les teories més passades de voltes. En Xavi Gorro. Què tal, Xavi? Com estàs?
5: Què tal? Molt bones.
1: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de Chemtrails o què?
5: Ui, tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
1: Clar. Clar, així estàs, eh? Així estàs,
5: algú n'hem de fer, eh?
1: D'intoxicat, eh?
5: S'haurà de ficar ordre al tema.
1: Aquí...
3: Tens tos o no?
1: Tu no tens tos.
5: De moment no, però no prometo res.
1: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
5: Doncs avui us portaré un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
1: Ah.
5: Que és... És una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
3: Instagram, el Twitter.
1: Twitter. Twitter. Bueno. Allò que se'n diu X.
3: X.
5: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
1: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu. Ets
5: Sóc un clàssic, sí.
3: Perquè som antics. Som
5: clar.
3: Tots antics.
1: Sí. Ah. Sí, pues, sí.
5: Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits. Val?
1: Ah.
5: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
1: Per publicar vol dir republicar-los.
5: No, escriure, també, escriure. No, no, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell, que només servia per això.
1: Sí? Però no entenc la finalitat, eh? És a dir, llegies un tuit i el tornava a fer. O com ho feia, no entenc.
5: No, no, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil que només feia tuits. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
3: Ara no tenia més aplicacions.
5: No tenia més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil, fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter, llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè us feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no?
3: Sí, l'escrolling, ostres.
1: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò
5: exacte,
1: que recordeu de les BlackBerries, sí. Era una cosa així.
5: Si mireu, si us busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa, la BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
1: Però...
5: Sí.
1: Però quin era l'objectiu? O sigui,
5: fer
1: realment...
5: Servir, no, fer servir
1: perdó,
5: Twitter.
1: Perdó, no vull tallar, digues.
5: No, no, l'únic objectiu d'aquest aparell era fer servir Twitter.
4: Sí? Estava clar i meridià, eh?
5: És que no hi ha confusió.
3: No, té més.
1: No hi ha ambigüitat. No hi ha ambigüitat.
5: No hi ha confusió. A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar-te a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament. Que la companyia aquesta de Peak va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot
1: Mare
5: malament, Déu. Que la recepció mediàtica, ja us podeu imaginar com va ser, no?
3: Bueno,
5: fatal,
3: no
5: fatal.
1: Dolenta,
5: fatal.
1: No?
5: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època, les Blackberries eren el que dominaven el mercat.
1: I tant.
5: I és que, a part de que no es feia, aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàce que feia servir per llegir els tuits doncs, era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, però ja feia temps que havien els primers smartphones i les Blackberries, que oferien, oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
3: Pues clar.
5: Per tant, lògic, i per, o sigui, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple, Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un dur, experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
1: Home, és bona, eh? Redundància tecnològica és bona, eh?
5: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
1: clar,
5: no cal.
1: Sí, sí, sí.
5: Sí.
3: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
5: Sí, sí, seria així.
3: I no ho pogués fer servir per res més.
5: Exacte.
1: Per res més.
5: Sí.
3: I a més a més hauria de pagar.
5: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció part per poder enviar WhatsApp, que dius, però si és gratis, això.
3: Que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
5: Sí. Correcte. Sí, exacte.
3: Clar, clar. Ostres, és estrany, eh?
4: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, així és pel Google, i és apassionant perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
5: No, només feia un resum. Sí, sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era, si el tuit era una mica llarg, no et donava.
1: Ja no entraves.
5: No entrava. No. Era, no sé si hi havia... Un dels primers mòbils que van intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... Com es deia? No us recordeu? Les Palm? Aquelles les...
1: Sí,
5: doncs era una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una BlackBerry Bolt, però plana. I hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell. Que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
1: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en algun moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí, sí.
5: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. O sigui, si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter... diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
1: Inapel·lable, claríssim.
3: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
1: Clar, quina tirada en fas?
5: Sí, feia servir la mateixa API. La parella era molt maco físicament. Però...
3: És una calculadora.
5: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública, i per tant la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera, que canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
3: Sí, potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquest.
1: Un altre aparell, sí. Hauries de deslogar-te d'un i... Sí, esclar. Sí. I anant bé la CPU d'això devia ser petita, sí. No? I tot plegat.
5: Clar, perquè us feu una idea. Aquest aparato tenia una pantalla de 2,5 pulgades, que era la que tenia la típica BlackBerry, la Bolt, la BlackBerry potser era una miqueta més petita, però bueno. Clar, això el limitava molt. Limitava molt el catxarro aquest. Només la BlackBerry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot. Tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
1: Missatgeria instantània...
5: Ah, exacte. Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. Ja hi havia l'iPhone 3G... Va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
1: Sí, home.
5: Que es pot veure en moltes pel·lis i tal. Doncs era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter, i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia, no tenia sentit.
1: És a dir, diguem-ne que no se salvava res, eh?
5: Res.
1: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia, bueno, i... En
3: fi, tenia una cosa sempre, bona. Hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para, sí, fins aquí.
1: No.
3: Sí. Para.
5: Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
1: Ah, això anava a dir, la bateria devia durar, no?
5: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
1: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
5: Sí.
1: I aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
3: Veig que bueno, potser fotografies no, eh? Només text, oi?
5: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos a Twitter...
1: Imatges us podia.
5: No, era una aplicació externa que, bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos, no? Tampoc. Que era un complet desastre. Vaja. Això va portar que aquest, tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
3: I quan, perdó, algú va comprar?
1: Algun o altre.
5: Segurament algú compraria,
3: caure, sí.
5: Però no gaire gent.
1: Quan has dit que costava la unitat?
5: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar-te a internet.
1: Però l'aparell en si?
5: El preu de l'aparell no l'he trobat.
1: Ah, val.
5: Però compte que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa, eh?
1: Mare de Déu.
5: Sí. Clar, a més pensa que estem...
1: 200 euros de... En fi.
5: Estem al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren... O sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o segur que no era.
1: Clar, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant nauja de Twitter, no? I com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir, i a més, com que té diferents colors, no? Perquè el que he vist, les caràtules, o... Potser sí que anava per aquí, però bé.
3: Valia $100.
1: $100, però 8 pavos al mes, eh?
3: Sí. I després la subscripció a part.
5: Sí.
1: 8 pavos. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
5: Segurament, clar. Segurament, sí. Sí.
1: Bueno, però, grans, clar, idees, eh?
5: Bueno, cadascú. Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet. Que això va provocar que el 2012 l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs, qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei, i després van tancar la
1: barraca i s'ha acabat.
5: I vinga, i per casa.
1: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
5: De per vida fins que l'empresa...
1: De per vida d'ells.
5: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí.
1: Està clar. Bueno, en fi...
5: I això.
1: Coses que...
5: Sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi.

credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera!

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

Ara comencen de peu. Ei, la família bufanda. Bufa, bufa, bufa, bufa, bufa, bufanda, amb pantalons, en xarxes.

La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts una vegada més a Blanc en Negre, un espai on no venim només a escoltar música, sinó a entendre per què aquestes cançons existeixen i d'on surten i què ens expliquen també de les persones que les van escriure.
1: Perquè darrere de cada disc hi ha sempre una història personal, un moment vital o fins i tot una època concreta. I sovint també hi ha un conflicte que no sap com expressar-se d'una altra manera que no sigui cantant.
0: Sí, aquí la música no és només una qüestió de so o d'estil. És memòria, és context, és cos. És una manera d'estar al món quan no tens gaire clar com viure-hi.
1: I per això a Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents. No per comparar-los ni per dir quin és millor o és pitjor, sinó per escoltar-los com les mateixes preguntes i com es parla sobre l'amor, la soledat i la necessitat de ser estimat, tornen una vegada i una altra, encara que canvien les veus i les formes.

0: Avui tenim dues senyores, però dues senyores de veritat, no físicament, malauradament, són història, però el seu llegat, la seva música, segueix viva i està aquí. Avui escoltarem dues veus que no van cantar des de la distància, ni des del personatge. Van cantar des del seu cos, des del seu nervi i des d'allò que ells, aquelles que els estava passant en aquells moments a la seva vida.
1: Sí, i tenim per una banda Janis Joplin i per l'altra banda a Amy Winehouse, dues dones que no van construir un relat per agradar, sinó que van posar la seva vida al centre de la música, encara que això fos incòmode.
0: Això és Blanc en Negre.

0: Efectivament, hi ha discos que quan els escoltes amb el pas del temps tens la sensació que arriben al final d'alguna cosa. No perquè l'artista ho vulguis, ni perquè estigui pensant en un comiat, sinó perquè la vida els col·loca en aquell lloc. Pearl, de Janis Joplin, és un d'aquests discos. No és un testament conscient, però acaba funcionant com una fotografia final. Recordem que ella no va poder viure pràcticament...
1: La pròpia estrena del disc.
0: La pròpia estrena del disc. Per tant, ella va funcionar com una fotografia final sense saber-ho.
1: Exacte. A més, el disc es grava el 1970, en un moment en què, sobre el paper, la Janis sembla estar millor que mai. Deixa enrere etapes molt caòtiques, ha canviat de banda i per primer cop treballa a l'estudi amb una certa calma. Musicalment, fins i tot sona molt més ordenat, molt més clar i molt més sòlid.

0: Però quan escoltem amb atenció, quan t'adones que sota d'aquella aparença d'estabilitat continua havent-hi una fragilitat enorme, la veu és forta, sí, però també molt exposada, com si cantar fos l'únic lloc on encara pot ser ella mateixa.
1: Trenta-cinc anys després, una altra veu apareix amb una honestedat molt similar. Amy Winehouse publica a l'any 2006 Back to Black, un disc que no mira cap enfora, sinó cap endins.
0: No és un disc sobre superar res, ni sobre prendre la lliçó. És un disc sobre recaure, sobre tornar al mateix lloc, sabent perfectament que et farà mal, però sense trobar una altra sortida.
1: I per tant, avui a Blanc en Negre posem en diàleg Pearl i Back to Black per escoltar com dues veus, separades pel temps, utilitzen la música com l'única manera possible d'explicar-se.

0: Però comencem una miqueta ja entrant en matèria en el context musical, històric i cultural del tema.
1: Sí, a finals dels anys 60, el gran relat de la contracultura nord-americana comença a muntar evidents signes d'esgotament. La idea que la música podia canviar el món xoca amb una realitat cada vegada més dura. La guerra del Vietnam continua, la repressió augmenta i el negoci entra de ple dins del moviment.
0: Janis Joplin havia estat una de les cares visibles d'aquella llibertat sense filtres, una veu que no encaixava, que no polia i que no demanava permís per res ni per ningú. Però aquesta imatge també pesa, i pesa molt, sobretot quan deixa de ser una elecció i es converteix en una expectativa.
1: Pearl neix en aquest moment, quan el mite comença a cansar la persona que hi ha darrere. Una de les coses més importants de Pearl és que, pel primer cop, Janis no sembla lluitar contra la banda. La Full Tilt Boogie Band no la tapa ni la persegueix, simplement la sosté.
0: I això, sens dubte, va permetre a Janis Joplin fer una cosa nova, no haver de cridar tota l'estona per existir. La intensitat continua sent-hi, però ja no és descontrol, és una decisió expressiva en la que la seva personalitat es posa pel davant.

El disc s'obre amb Move Over i no és casual. És una cançó escrita des del cansament, però també des d'un moment de lucidesa molt clara. La Janis ja no està demanant comprensió ni afecte, està dient, literalment, que necessita el seu espai.

0: Així ha començat el nostre clàssic d'avui. El disc Cobra...
1: Sí, Move Over és la cançó Cobra, el Dispel. Quan canta Move Over, Rover and Let Janet Take Over, no està jugant amb una frase feta, està reclamant un lloc en un món, el del rock, on constantment havia de demostrar el doble que els altres. I estem aquí continuant escoltant Janis Joplin amb aquest fantàstic disc, un disc que, com recordem, va ser editat el 1970.
0: Sí, i això, amb aquesta cançó que hem encetat, es nota en com canta. No hi ha floritures, la veu és tal qual, va recta, gairebé a cops, és una veu que no vol agradar, vol ser escoltada, i això en aquell moment per una dona dins del rock era gairebé un acte polític, encara que Janis mai ho formulés d'aquesta manera. Cry Baby, la segona cançó que escoltarem del disc, ens porta a un terreny molt diferent, però igualment exposat. Aquí
1: Janis, sí, ja ens parla d'una relació molt concreta, eh? Algú que ja marxa pensant que és fort, que té el control, i algú que es queda sabent que aquell retorn tard o d'hora arribarà.

0: Cry Baby. És interessant perquè aquí la Janis no canta des de la humiliació, canta des de la certesa emocional. Quan diu you're gonna cry, ploraràs, no sona venjança, sona experiència. Algú que ja ha passat per aquí abans i sap exactament com acabarà.
1: Sí, en directe aquesta cançó era gairebé un ritual. Janis allargava al final, s'hi deixava la veu com si necessités tornar a passar pel dolor per poder-lo deixar enrere. Encara que fos només durant aquella estoneta que durava la cançó.
0: Correcte, exacte. Continuem amb A Woman Left Lonely, que és probablement la cançó més silenciosa emocionalment del disc. No hi ha esclats, no hi ha ràbia, només hi ha una coseta molt simple i molt dura, que és sentir-se sola, fins i tot quan hi ha gent al voltant.

0: Aquí pràcticament Janis jo crec que canta amb una veu cansada. Aquí Janis ja no canta com una estrella de rock, canta amb aquesta com una persona cansada. És una cançó que parla del preu de viure sempre intensament per donar-ho tot a les relacions, a l'escenari, a la gent, i de quedar-se buida quan tot això s'acaba.
1: I continuant amb el disc que us presentem de la Janis Joplin, el següent tall és Me and Bobby McGee, una de les cançons més conegudes del disc, i sovint s'ha llegit com una celebració de la llibertat. Escoltada dins el conjunt del disc, sona més aviat com un record, com una història explicada des del final, quan ja no et queda res més que el moviment constant.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

0: En aquesta cançó hi ha una frase, conté una frase que diu: la llibertat és només una altra paraula per dir que quan no queda res a perdre. Però és una frase preciosa, però també molt reveladora. La llibertat aquí no és una elecció alegre, és una conseqüència. Quan no queda res més, moure't és l'única opció.
1: Sí, i com habitualment fem el programa, el que fem és explicar-vos algunes curiositats dels artistes. I aquí no volíem fer una excepció, volíem parlar de curiositats de Janis Joplin, no? Una d'elles és que va actuar amb el seu grup en el Monterey Pop Festival l'any 67 i va actuar amb grans artistes d'aquell moment, amb en Jimi Hendrix, amb The Mamas and the Papas, amb Jefferson Airplane, amb Otis Redding i amb The Who. I això va ser el que va generar que una firma discogràfica es fixés amb ells i els hi proposés publicar un disc. Una altra cosa interessant és que el 4 d'octubre va ser quan va morir ella i suposadament va morir d'una sobredosi d'heroïna i també sota els efectes de l'alcohol. No obstant, mai varen ser aclarits els fets, perquè no van trobar les xeringues.
0: I forma part d'aquesta generació maleïda, no?
1: La generació del 27. I les seves cendres, van ser incinerades, van tirar des d'un avió a l'oceà Pacífic. Bueno, curiositats de la Janis Joplin que sempre intentem explicar al nostre programa.
0: Tanquem el disc
1: amb un altre clàssic, una altra de les cançons més conegudes de la Janis. El disc Pearl es tanca amb Mercedes-Benz. Es grava d'una sola presa, sense instruments, gairebé com una broma. Però el context és molt important. Janis havia estat parlant amb amics sobre com la contracultura que havia acabat desitjant exactament els mateixos símbols materials que criticava. I no només això, la va gravar 4 dies abans de morir. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
0: Quan l'escoltes així, despullada, a capella, a la cançó, fa més mal del que sembla, perquè darrere de la ironia hi ha algú que comença a entendre que ni els diners, ni l'èxit, ni el reconeixement públic ompliran el buit que l'arrossega, i 4 dies més tard la Janis se'ns deixava.
1: Sí, a més, si escoltem amb atenció aquesta gravació, escoltem els pops de quan canta. És una de les proves de que es va gravar amb una sola presa. Sentiu el que el pop, el cop de les P's, dels cops aquests forts de veu. I així es va deixar, així es va quedar i així es va acabar publicant. I continuem, no? Continuem, Àngel.
0: Hem de seguir.
1: Hem de continuar
0: amb el contrapunt.
1: Amb el contrapunt negre. Ja sabem que aquest és el disc blanc del nostre podcast.
0: Anys més tard, 30, 36 o 37 anys més tard, apareix una altra de la generació del 27.
1: Sí, senyor. Una altra generació del 27 i publica un disc que es diu Back to Black. És Amy Winehouse. És un disc que no busca explicacions ni redempcions. No canta des d'un conflicte en concret, sinó que ho fa en plena recaiguda emocional, marcat per una relació tòxica, per la dependència i per una lucidesa brutal a l'hora d'explicar-se.
0: Sí, i si algú no ha vist encara la pel·lícula que van fer sobre Emmy, val la pena fer recopilar en alguna plataforma i veure-la, perquè realment és una història dura. Musicalment, parlant, tornant al disc, musicalment sona elegant, sona clàssic, gairebé contingut amb referències del soul i el pop dels 60, però i amb moltes influències, evidentment, de jo crec que també de la Janis, però aquest vestit polit contrasta constantment amb el que expliquen les lletres: gelosia, autodestrucció, negació, cansament, i aquí no hi ha grans discursos ni metàfores complexes. Hi ha frases directes, gairebé quotidianes, que fan més mal precisament perquè semblen dites sense protecció.

0: Rehab obre el disc d'una manera gairebé enganyosa. És una cançó que entra fàcil, que té swing, que sembla fins i tot divertida, però que el que explica és molt concret i molt dur. És una història, una discussió real amb el seu entorn, que volia que entrés a rehabilitació abans de continuar. I fins i tot recordem també que en la seva etapa final, l'Amy Winehouse, el seu pare va fer una creuada pública en els mitjans de comunicació perquè demanant que la gent no comprés els seus discos per intentar a veure si la podia salvar, però no va ser així.
1: No va ser possible. A més, Rehab va ser creada pel carrer cantant d'una manera així molt espontània, i en aquell moment la persona que l'acompanyava, que era el seu productor, va dir: aprofitem aquesta cançó i tal, i la van crear. Doncs bé, Back to Black és un èxit enorme, i durant un temps aquest èxit reforça la idea que Amy tenia raó, que no calia canviar res, que tot estava sota control. La cançó Back to Black és el centre emocional del disc. Parla d'una recaiguda molt concreta, el retorn de la seva parella, Blake Fiddler Civil, amb una altra dona. No hi ha metàfores complexes, hi ha simplement una ferida ben oberta.

0: Gairebé m'atreviria a dir que era una cançó premonitòria d'aquesta cançó. El que el colpeja és el to, és la manera que ens canta. Emi no crida, no dramatitza. Canta amb una fredor gairebé clínica, com que algú que ja sap que exactament el que li passarà, però que no ho pot evitar-ho.
1: Sí, continuem amb el disc, perquè el següent tema del que farem audició és Love is a Losing Game, l'amor és un joc perdut. És probablement una de les cançons més honestes del disc. Aquí no hi ha ni ràbia ni ressentiment, hi ha cansament. Hi ha la sensació de que s'ha donat tot i s'arriba a la conclusió de que almenys per ella l'amor sempre acaba perdent.

0: Aquesta és una cançó que canta, que parla d'amor. És una cançó molt curta, molt continguda, però devastadora. No intenta convèncer ningú, senzillament i simplement es posa una veritat, que l'amor és un joc perdut, que prova que a vegades és una veritat que fa molt de mal dir-la en veu alta.
1: Correcte. L'amor és un joc perdut. Segurament molta gent ho pensa i molts artistes ho han pensat a la seva vida, però aquí potser l'Amy va ser la que ho va fer i ho va escriure d'una manera més directa. You Know I'm No Good introdueix un altre element clau, l'autoconsciència. Amy sap perfectament què fa, sap quan s'equivoca i sap com això afecta els altres, i tot i així no pot o no sap canviar-ho.

0: Amb aquesta cançó, Amy Winehouse no busca perdó ni redenció per justificar-se ella mateixa. És gairebé una confessió dita amb un somriure trist, com si dir la veritat fos l'últim espai de control que li quedava en aquells moments.
1: I com a curiositats de l'Amy Winehouse, explicar-vos que el primer àlbum de l'artista, que porta com a nom Frank, és tot un homenatge a Frank Sinatra, artista al qual va admirar durant tota la seva vida, especialment a l'època de la infància i l'adolescència. La cantant va dir que havia tingut molta influència en la seva música i molt d'impacte en tot el que va ser la seva situació personal, sobretot als inicis. Després ja no va tenir tanta influència. Alguna altra coseta també podem explicar, que va començar amb un grup de rapera, com a rapera amb una amiga seva. El nom era Sweet and Sour i era com Salt and Pepa, no?, que estava de moda en aquell moment, i elles van ficar aquest nom per ser amb el... Per jugar una miqueta amb aquest joc de paraules dels Salt and Pepper, Sweet and Sour, no?
0: I tenia una gran addicció als tatuatges, també.
1: Sí, molts. En portava molts. En portava moltíssims. I, finalment, una qüestió relacionada amb les pel·lícules del l'agent de policia més famós del món mundial cinematogràfic, James Bond, va rebre una oferta per unir-se en una de les pel·lícules, no?, per fer una de les cançons, però al final no ho va poder fer, per motius que es desconeixen. No és que digués que no, sinó que no ho va poder fer.
0: Estem escoltant de fons una... Hem pensat que era interessant escoltar-la perquè torna a connectar no només clàssic amb contemporani, sinó que ara ens anem a un altre clàssic, més enrere encara, no?
1: A Ella Fitzgerald.
0: Ella Fitzgerald i a Louis Armstrong, que en un moment en una de les òperes que varen gravar orquestrades, que era Porgy and Bess, sortia una cançó que era Summertime. I la Janis em va fer una versió del tot, bueno, el seu estil, com feia tot, com tot el que tocava i feia Janis Joplin. I hem pensat que estaria bé escoltar-ne, si més no, un fragment.

0: Realment espectacular la versió de Janis Joplin amb el seu Summertime. I anem ja una mica doncs, tancant el programa amb aquestes connexions. Què fan? Què tenen en comú Janis Joplin i Amy Winehouse, a part de ser unes dues veus esplèndides, dues veus femenines, les dues primeres dones que apareixen en el nostre blanc i negre dels episodis que portem. A part de tot això, no van viure en el mateix temps ni en el mateix context, però canten des d'un lloc molt semblant. Tant Janis Joplin com Amy Winehouse utilitzen la música no com un refugi còmode, sinó com un espai on dir allò que no saben gestionar d'una altra manera. No canten des de la superació, sinó des del conflicte viu, mentre encara els està passant, encara ho estan visquent. Pearl no és un gran disc perquè sigui perfecte.
1: Les dues comparteixen una manera molt directa d'exposar-se. No construeixen personatges ni metàfores complexes. Expliquen relacions trencades, dependències emocionals, soledats profundes i una necessitat constant de sentir-se estimades. En totes dues, la veu es converteix en cos. S'hi nota el cansament, la ràbia, la fragilitat i també una lucidesa dolorosa que fa impossible escoltar-les com a simple entreteniment.
0: Això és el que tenen en comú i, malauradament, també l'edat amb la que van morir totes dues.

0: Però si han d'establir algun tipus de diferències aquí entre el disc clàssic i el disc contemporani, n'hi ha, però una diferència clau. Janis canta des del final d'un somni col·lectiu, quan la idea de llibertat dels 60 ja comença a mostrar les seves esquerdes. Lemmy, en canvi, canta des d'un conflicte absolutament interior, en un món on ja no hi ha grans relats a trencar, només batalles personals i desenganys. Però la pregunta de fons és la mateixa que passa quan vius intensament, quan estimes massa, quan la música es converteix en l'únic lloc on pots dir la veritat.
1: En aquest sentit, la Janis i l'Emmy no s'assemblen perquè tinguin vides tràgiques, sinó perquè fan servir la música com a confessió. No canten per quedar bé ni per salvar-se, canten per no callar-se, i potser és per això que dècades després les seves veus continuen colpint amb la mateixa força. Back to Black no promet sortides ni redempcions, no consola. Amy Winehouse canta des de la lucidesa de qui sap exactament què li passa, i tot i així no sap com sortir-ne. És un disc incòmode perquè no ofereix solucions, només diu la veritat.

0: I si parlàvem fa un moment de diferències, també és moment de parlar de similituds entre les pròpies artistes a part dels discos que hem presentat avui. La seva veu i el seu estil eren potents, únics, capaços de transmetre emocions molt profundes. Les vides personals eren enfrontant-se a lluites intenses com l'addicció a l'alcohol i a les drogues. Ambdues van tenir una mort prematura, van formar part del Club dels 27, havent mort en aquesta edat. Van tenir una personalitat absolutament inadaptada i sempre van ser tractades com a figures rebels.
1: La música no sempre cura, no sempre és una solució, però ens ajuda a entendre a vegades les coses que passen.
0: En fi, això ha estat Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
4: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

70 anys a l'esquena, la pipa sempre la flor de llavi, contemplant la nit serena, vora la mar s'hi passeja un avi. Tota la vida

0: Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM.
1: La Rosalía!

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, il·lusiona't.
2: Deixeu-me aquí escrites idees de temàtiques, estils, el que us vingui de gust i a veure què puc fer.

heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no m'ajuden.

Bona nit, són les 11. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona i no se sap quan es podrà tornar a circular en aquest tram. Tres persones han quedat ferides per una explosió de gas en unes obres a l'estació de l'L3 de metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Segons algunes fonts, els ferits serien operaris de la companyia del gas que treballaven per intentar resoldre la fuita que s'ha produït unes hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'1 d'octubre. Ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat 3 vehicles i han afectat 2 parcel·les.

0: s'investiga si el foc ha estat provocat. Desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins, els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i fins i tot un llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears. Amics, familiars i el món de la cultura retran homenatge a l'escriptor Josep Vallverdú aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, la ciutat on va viure els seus últims anys. L'autor de Rovelló, mort als 103 anys, també deixà un llegat immens que inclou 2 llibres inèdits que veuran la llum pròximament. També ha mort als 53 anys Joan Roca, baixista del grup Antònia Font i un dels músics més reconeguts i versàtils de Mallorca. El seu baix va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat al reforç de la central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax. I el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats de la 17a etapa del Tour de França, de 175 quilòmetres. L'esloveta Tadej Pogačar manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
0: I de la meteo, dijous, nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol, amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
2: 3CAT Info.
0: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors. No et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, on ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara estarà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada i Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: I també, com a mínim, 3 persones han quedat ferides per una explosió de gas en unes obres que s'estan fent a l'estació de la línia 3 del metro a la plaça de Sants de Barcelona. Segons algunes fonts, els ferits serien operaris de la companyia del gas que treballaven per intentar resoldre una fuita que s'havia produït hores abans. A la zona hi han treballat 9 dotacions dels bombers de Barcelona per apagar la columna de foc que ha arribat a diversos metres d'altura. Les obres que es fan a la zona són per millorar l'accessibilitat a l'estació.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada per la comissió, a la comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
8: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia i, en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
0: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
9: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'uns fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marçal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
10: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sol i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
11: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà de trobar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló, informen Pep Casanovas i Maria Costa.
12: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a la urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
13: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, doncs, òbviament, anem treballant durant la nit.
12: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canas, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
14: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovides que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
12: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
15: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys del funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i sobretot refugis climàtics amb aire condicionat.
16: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no te pasamos calor.
17: Ya hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor y no se puede estar. Cuando entres aquí ya cambia tu cuerpo ya.
15: Amb escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
12: Aquesta propera
18: propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
19: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
0: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens ocupem de les informacions de la secció internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
20: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
21: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es queda de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Argachi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli i gas i també d'electricitat de països aliats dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
1: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà. 3CAT Info. Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés a l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
4: Ara, que ja no hi ha, ara que ja no tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols en Vallverdú o en Rovelló, en Vella de Carn. Però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
22: Un dels pioners de la LIS catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Sargüest, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Cardany.
23: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
24: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat vam deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
23: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental, amb molta d'il·lusió, la seva petita joia.
0: Esports. Amb el David Ubach.
25: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
26: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
25: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'alè pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia, el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
3: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
2: 3CAT Info.
25: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del golejador a Olot, Minsu.
5: L'afició estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
25: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
25: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el ballesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è, amb el mateix temps que Philipsen.
6: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada, que em anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un paron al peloton, a quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
25: Parlem ara de Waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.

0: Ara que estarà, us destaquem aquestes informacions. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà tornar a circular en aquest tram. També un mínim de 3 persones han quedat ferides per una explosió de gas en unes obres a l'estació de la línia 3 del metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Segons algunes fonts, els ferits serien operaris de la companyia del gas que treballaven per intentar resoldre la fuita que s'ha produït hores abans. I a partir d'ara us informarem sobre el Parlament. Ha conclòs que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe, aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns a la Comissió d'Investigació sobre els fets de la DGAIA, descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. La calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes ha provocat que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm. Aquest dijous també començarà la verema a la Catalunya del Nord. I dos models de l'OpenAI han provocat un atac autònom sense precedents a una altra plataforma. Les proves, segons la companyia, es duien a terme en un entorn aïllat. Es tracta d'un dels primers atacs que una intel·ligència artificial fa sense la intervenció humana.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
0: I pel que fa al temps, dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada. Salutacions de qui us parla, Joan Trias. Esteu sintonitzant 3CAT Info. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors. No et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ara ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: I també, com a mínim, 3 persones han quedat ferides per una explosió de gas en unes obres que es fan en una estació de metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons algunes fonts, els ferits serien operaris de la companyia del gas que treballen per intentar resoldre una fuita que s'havia produït hores abans. També han estat ateses altres persones. A la zona hi han treballat 9 dotacions als bombers de Barcelona per apagar la columna de foc que ha arribat a diversos metres d'altura. Les obres que es fan a la zona són per millorar l'accessibilitat a l'estació.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
8: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport. El govern i el meu de suport, m'agradaria que això ho pogués passar.
0: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat. Atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
9: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
0: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
10: No es determinen responsabilitats polítiques.
11: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
0: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just 2 dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
12: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
13: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
0: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
1: 3Cat Info.
0: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació dels atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat amb mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manuel Sastre.
14: La secció número 4 del Tribunal d'Instància a Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
0: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
15: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornarem a batir el record.
0: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
16: Aprofitar les hores de més bonança, de per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafaix, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
17: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaja és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafage.
18: Nous le ramassons
19: recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa.
18: C'est-à-dire que le fait la
19: mer. Els nous graus d'alcohol amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
18: De la récolte.
17: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, aixafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
21: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
22: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
21: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
23: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
21: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
0: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
24: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom, sense precedents, a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
25: Així que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
24: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
25: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu i dir, escolta, mireu el del que som capaços de fer. No? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
24: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
1: 3cat.info.
0: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
14: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
2: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
14: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
3: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
14: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
0: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
4: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
5: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
4: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
6: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
4: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
7: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
0: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
26: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien: si podeu, ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no es deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència, i això bàsicament no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Com dèiem, Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
9: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai, i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
10: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
9: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran.

0: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
1: 3CAT Info.
0: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat. Saldada amb un 0-2 i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu obra del local Marc Mas ja a les acaballes. Recuperem en el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
0: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 km des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
2: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles quan es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
0: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
3: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme de competició i per acabar l'any amb una bona sensació.

Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Novetat sobre l'explosió a Sants. 8 persones han quedat ferides per aquesta explosió de gas aquesta nit a les obres que s'estan fent a l'estació de Plaça de Sants de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballen per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'investiga si el foc ha estat provocat. Ha quedat desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i uns llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació.

0: d'armes nuclears.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
2: I de la meteo, esperem un dijous amb nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
1: 3CAT Info.
2: 3CAT Info. Salutacions a qui us parla, Joan Trias. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors. No et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada i Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
2: I també 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, aquesta fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han canviat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït aquesta deflagració que, com a conseqüència, ha deixat aquestes 8 persones ferides, la majoria de les quals són treballadors de la companyia que treballaven en la reparació de la incidència. 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. 2 d'aquests es troben en estat greu i 2 estan en estat menys greu. La resta els han traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Protecció Civil, amb tots aquests incidents, ha activat la prealerta del pla Procicat.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats al procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte, Amias.
0: La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que al seu dia van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia i, en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
2: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
8: No s'ha aguantat per lloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'uns fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
2: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marçal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
9: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els han causat, se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sol i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
11: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sol del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres, a dimarts que ve, haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
2: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló informen Pep Casanovas i Maria Costa.
12: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
13: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
12: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canas, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
14: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovides que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
12: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
2: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
15: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i sobretot refugis climàtics amb aire condicionat.
16: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no te pasamos calor.
17: Y que hace dos días se me cortó la ventiladora. En la habitación hace un calor y no se puede estar. Quan t'entres aquí ja es canvia el teu cuerpo ja.
15: Amb escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
2: El temps. Amb la Gemma Puig.
18: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa, no costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica, les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp, per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem amb aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
10: Trescat Info. Trescat Info.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclus des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
19: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer, però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar doncs, l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
2: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros, i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
20: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
2: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
21: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es queda de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. I justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli i gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
22: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
2: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
10: 3CAT Info.
2: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig express de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
4: Ara que ja no hi ha, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els presents títols en Vallverdú o en Rovelló en Vella de Tarn, però hi ha tot un conjunt d'obres en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
2: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
5: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
2: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
6: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
23: Tot mort a trobar, reduir les sensacions i reprendre un camí que un moment donat vam deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
6: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental, amb molta il·lusió, la seva petita joia.
2: Esports. Amb el David Ubach.
1: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
24: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
1: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'Alepivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia el 31. També està citat el blaugrana Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
0: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
10: 3CAT Info.
1: En futbol també el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Ninsú ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Ninsú.
3: Afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
1: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
10: L'actualitat esportiva a fons.
1: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpe Cin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è, amb el mateix temps que Philipsen.
7: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada, que em venia bastant davant, i, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
1: Parlem ara de Waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.
10: 3CAT Info.

0: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
0: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre, sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
4: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
5: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías, de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
4: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara La Torre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
4: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
1: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar.
4: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
8: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i els asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències de l'inclusió. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
0: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president ja ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
9: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
0: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
10: No es determinen responsabilitats polítiques.
11: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
0: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAC.
12: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
13: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
0: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
7: 3Cat Info.
0: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les coves del Sant Mitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich en va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació dels atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manuel Sastre.
14: La secció número 4 del Tribunal d'Instància Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
0: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures els últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona del Cellers Gramona.
15: Hem de dir que aquesta realitat climàtica depèn de que realment doncs, creiem que tornem a batir el record.
0: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
16: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafaix, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol, Laura Bertran.
17: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafaix.
18: Nous le ramassons recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la barena primerenca.
19: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes barremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
20: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, aixafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
21: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
0: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
21: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
22: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
21: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
0: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
23: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom, sense precedents, a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
24: Així que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
23: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats del risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
24: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu i dir, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
23: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
7: 3CAT Info.
0: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
14: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis que ja tenen parcs eòlics a prop estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
1: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents, i en un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
14: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
2: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
14: Els alcaldes, a més, alerten que el Pla per autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
0: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
3: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
5: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
3: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
6: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
3: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
25: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
0: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
4: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no es deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hagin inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Que arriben ara amb el David Ubach.
9: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Clement Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
10: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
9: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'alè pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
11: L'any passat vam guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.

0: esportiu parlant de ciclisme.
1: Trescatinfo.
0: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 km des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsières-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8 a 7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
2: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
0: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11 a 6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
3: Tenim unes incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
1: Trescat Info.

0: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Novetats sobre l'explosió a Sants. 8 persones han quedat ferides per aquesta explosió de gas aquesta nit a les obres que s'estan fent a l'estació de plaça de Sants de la línia 1 del metro. 2 de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballen per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, el Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'investiga si el foc ha estat provocat. Ha quedat desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i uns llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
0: I de la meteo, esperem un dijous amb 9.

0: nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
1: 3CAT Info.
0: Sintonitzeu 3CAT Info. Salutacions a qui us parla, Joan Trias. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
2: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
3: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... No en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: L'esfondrament no ha provocat ferits, ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors. No et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
2: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
2: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada i Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: I també 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, aquesta fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han canviat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït aquesta deflagració que, com a conseqüència, ha deixat aquestes 8 persones ferides, la majoria de les quals són treballadors de la companyia que treballaven en la reparació de la incidència. 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. 2 d'aquests es troben en estat greu i 2 estan en estat menys greu. La resta els han traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Protecció Civil, amb tots aquests incidents, ha activat la prealerta del pla Procicat.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats al procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte Amias. La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que al seu dia van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia i, en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual. I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
7: No s'ha aguantat per lloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'uns fiscals que en cap moment han respectat el principi de la legalitat, els drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marçal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
8: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final en aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar que els han causat, se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sol i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
9: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sol del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres a dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fons municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló m'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
10: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
11: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, doncs, òbviament, anem treballant durant la nit.
10: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
12: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovides que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
10: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxim de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
13: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i sobretot refugis climàtics amb aire condicionat.
14: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos altísimos, no pasamos calor.
15: Y que hace dos días se me cortó la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor y no se puede estar. Cuando entres aquí ya es cambia tu cuerpo ya.
13: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
17: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar doncs, l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
0: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros, i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
18: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
19: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Argachi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli i gas i també d'electricitat de països aliats dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
20: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho esperen molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
1: 3CAT Info.
0: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara, que ja no hi ha, és a dir, ara que ja no tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols en Vallverdú i en Rovelló amb ella de carn. Però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
21: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Cardany.
22: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
23: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat vam deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
22: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sarvin, de jazz experimental, amb molta il·lusió, la seva petita joia.
0: Esports. Amb el David Ubach.
24: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulic com a nou entrenador fins al 2028. Sekulic, eslovè de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaurana. Qui coneix molt bé Sekulic és el també eslovè Clement Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
25: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
24: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'Atleti Bot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia, el 31. També està citat el blaugrana Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
2: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
1: 3CAT Info.
24: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
4: L'afició estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
24: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
24: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslovè de l'Emirates Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà del Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è, amb el mateix temps que Philipsen.
5: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada, que m'anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un paron al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
24: Parlem ara de Waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que està aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.
1: Són 2:15.
0: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
1: Esports.
24: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
0: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre, sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles han estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
6: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu, la resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
7: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
8: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
7: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara La Torre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
6: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors. No et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
7: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
9: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
11: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
7: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada i Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
12: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències de l'immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i al meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
0: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat. Atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
10: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
0: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
13: No es determinen responsabilitats polítiques.
14: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
0: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
15: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
16: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
0: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
1: 3CAT Info.
0: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les coves del Sant Mitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació dels atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manuel Sastre.
17: La secció número 4 del Tribunal d'Instància Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. també té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i a més haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels dos nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
0: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres dues investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona del Cellers Gramona.
3: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, tinguem, creiem que tornem a batir el record.
0: Els baremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
18: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a baremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafaix, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
19: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaja és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafaja.
20: Nous le ramassons
21: recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la barena primerenca.
19: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
23: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya central, cap a la Conca de Tremp, per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
2: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
0: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament no han detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
2: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
4: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
2: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
0: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
5: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom, sense precedents, a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
20: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
5: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
20: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, i escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
5: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
1: 3CAT Info.
0: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
22: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
25: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
22: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
26: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
22: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
0: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial Com a porta d'entrada, els aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
6: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
7: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
6: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
8: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
6: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
9: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
0: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
11: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això bàsicament no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Que arriben ara amb el David Ubach.
24: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
27: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
24: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
24: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
3: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
24: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
1: 3CAT Info.
24: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem en el fil poliesportiu, parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.

0: fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra sanció de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
1: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles quan es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
0: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
2: Tenim dues incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
3: 3CAT Info.

0: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esborany que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Novetat sobre l'explosió a Sants. 8 persones han quedat ferides per aquesta explosió de gas aquesta nit a les obres que s'estan fent a l'estació de plaça de Sants de la línia 1 del metro. 2 de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballen per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'investiga si el foc ha estat provocat. Ha quedat desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i uns llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
0: I de la meteo, esperem un dijous amb nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
2: 3CAT Info.
0: Sintonitzeu 3CAT Info, salutacions a qui us parla, Joan Trias. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les